0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Comercin posa en marxa una nova edició de la Nit dels Monstres d'Ontinyent, que enguany compleix 5 anys i amplia la campanya amb un còmic, un passaport i noves activitats per a les famílies. La iniciativa començarà el pròxim 13 d'octubre i s'allargarà fins al dia 31. Durant aquestes setmanes, les famílies podran acudir als establiments adherits, identificats amb la imatge de la Nit dels Monstres, i participar en la campanya amb les seues compres. La principal novetat d'enguany és el llibre dels Monstres, un còmic protagonitzat pels 4 personatges de la iniciativa. Ja saben, Òvila, Cullerot, Balarma i Clarianeta, vinculats a valors com la corresponsabilitat, la sostenibilitat, l'esport, els hàbits saludables i la inclusió. Anna Ferrero és la presidenta de Comercin.
2: Crec que és important recordar que per a una associació com la nostra de comerç, posar en marxa esta campanya és una iniciativa molt xula per a nosaltres. Des de Comercin entenem que dinamitzar el comerç local és també dinamitzar la ciutat. Els nostres comerços formen part dels carrers, dels barris i de la vida quotidiana de les famílies.
1: El còmic es podrà aconseguir als establiments participants, ja saben, amb les compres posteriors les famílies podran anar completant-lo amb adhesius o cromos, mentre que també rebran el passaport necessari per participar en la gran festa del 31 d'octubre. Un esdeveniment que començarà a les 7:30 de la vesprada i serà una cita que començarà al carrer Sant Antoni, davant de l'edifici del Nou Tendura, amb la presentació dels personatges i el pregó, i continuarà amb una cercavila pels carrers de Sant Antoni, 2 de Maig, Sant Josep i Morereta, fins a arribar a la plaça de Sant Domingo. Allí, a partir de les 9 de la nit, està prevista l'actuació de l'agrupació musical d'Ontinyent i dels alumnes de les escoles que han treballat la cançó de la Nit dels Monstres. A més, com a novetat d'enguany, les famílies podran crear un cinquè monstre. Ens ho conta Marisa Nacher, gerent de Comercin.
3: Tenim una proposta molt, molt xula, i és que si volem que hi hagi un nou monstre, hem de comptar en la participació de totes les famílies, perquè quan s'acabe la cercavila, podran agafar una làmina oficial, dibuixar i contar la història que ells consideren de com podria ser el nou monstre i deixar la seva làmina per participar a l'oficina de l'Avinguda Albaida de la immobiliària Albinyana.
1: Entre les famílies que participen amb el passaport també se sortejarà un viatge a PortAventura. Més qüestions relacionades amb Ontinyent, perquè celebra la 7a edició de l'Escola Feminista del 16 d'octubre al 6 de novembre, enguany centrada en la grassofòbia, la pressió estètica i la diversitat corporal. El programa inclou quatre xerrades i tallers a la Casa del Delme, que abordaran la percepció dels cossos, els estereotips de bellesa i les conseqüències que poden tindre sobre les dones. Les activitats gratuïtes i es recomana inscripció prèvia. Per altra banda, l'Ajuntament d'Ontinyent prepara una nova convocatòria d'ajudes per instal·lar plaques fotovoltaiques d'autoconsum, amb una partida de 50.000 euros i subvencions de fins a 900 per instal·lació. Les bases es publicaran este mes i obriran un termini de 30 dies per presentar sol·licituds. Les ajudes prioritzaran també l'autoconsum col·lectiu i les comunitats energètiques locals. A més, continuen vigent fins a 2027 les bonificacions del 50% de l'IBI per instal·lacions solars. Són les 7:26.
0: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries

0: 5% més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
1: Bocairent acollirà el pròxim dijous, 15 d'octubre, la cloenda de l'Aliança de Ciutats Industrials 2026, una edició centrada en l'adaptació als canvis i reptes que afronta la indústria veí del Vallvina. La jornada començarà a les 9:30 del matí a la sala Joan de Joanes amb una taula de conclusions en què participaran els alcaldes de Bocairent, Tontinyent i l'Olleria, junt al president de Coeval, Javier Cabedo. A continuació, la professora de la Universitat de València, Maria José Bañó, oferirà una ponència sobre cooperació i innovació social per transformar els territoris industrials. Vicent Donat és el secretari general de Coeval.
2: Estem molt contents i molt agraeix de l'assistència que ha hagut a totes les activitats, a les dos que han fet i l'interès que n'hi ha per aquesta tercera, i simplement convidar a tots els interessats en assistir a aquest acte de cloenda, que ja dic que constarà de la ponència i de les conclusions per part dels alcaldes.
1: I és una bona notícia perquè Benissuera estrena bar. Bar Esbeibis, el nou espai de trobada del municipi després de la licitació de la gestió del bar municipal. La inauguració serà este diumenge 11 d'octubre a partir de les 6 de la vesprada, amb activitats infantils, música en directe i sopar. L'Ajuntament anima el veïnat i habitants d'altres pobles de la comarca a participar en la jornada. Ens ho conta Yolanda Úbeda, l'alcaldessa.
3: La gent dels pobles propers i els veïns i veïnes també d'ací que corresponguen bé i que ens acompanyen i ens ajuden també a portar avant a terme, no? El somni d'esta xica, que seria pues, portar un bar fent tot tipus de gastronomia i oferint coses diferents que potser pues, no tinguem per ací.
1: I ràpidament, informació de servei. Al ball de prohibicions que afecten diversos carrers i espais des de fins a l'11 d'octubre, millor dit. Entre ells, la baixada de la Font de la Vila, l'Avinguda de la Fira, el carrer Major, la plaça Major, el carrer Nou, Arqueòleg Ballester i Rosendo Juan, així com alguns punts de recollida de damers. A més, el fossó romandrà tancat durant aquests dies per les discomòbils. I a Agullengui començaran a les 7 del matí els treballs d'asfaltatge del carrer Major, en el tram entre el carrer de la Torre i la plaça de la Constitució. Els treballs continuaran dimarts 13 d'octubre, també a partir de les 7 del matí. I recordar-los que avui l'acte institucional de lliurament de la distinció de fill predilecte a Llorenç Barber i Colomera a Ayala a les 7:30 de la vesprada. Acabarà amb un espectacle pirotècnic. Als esports, a la tercera federació, Crevillente Deportivo Ontinyent 1961, dissabte a les 5:30. Mitja hora abans, al Regit, Atzeneta, A0. Dissabte 5 de la vesprada, la Lliga Comunitat, al grup sud, sense Rueda, que s'ha acomiadat del Benigànim, jugarà al Tavernes de la Vallvina davant el conjunt ganxut dissabte a les 6 de la vesprada. Que tinguen bon dia.
4: Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias. Los oyentes de Hoy por Hoy, atravesados esta mañana por la muerte de Mari Carmen.
5: Hola, buenos días, Aymar. Un saludo para todos. Hoy me he levantado con la noticia del fallecimiento de Mari Carmen. No me lo puedo creer. ¿Hasta dónde llega la maldad, la poca empatía del ser humano? ¿Podemos ser mejores? Tenemos que intentarlo. Hoy, todas por Mari Carmen. Y por favor, que no haya más Mari Carmen. Buen día a todos, Aymar, a todo el equipo. Y gracias, pues, vuestra labor.
6: Soy Javier, desde Cangas del Narcea, Asturias. Ayer os estaba escuchando cuando disteis la noticia de la muerte de Mari Carmen. Y rompí a llorar, como un niño, lleno de pena y rabia. Descansa en paz, Mari Carmen. Valor, luchar y vamos a defender lo que es nuestro.
7: Soy José de A Coruña y hoy me he levantado pensando en Mari Carmen. Es para no creer. Estoy ansioso de escuchar durante el día de hoy declaraciones de los que la han llamado Moro Mari Carmen o que jugaba al bingo y demás cosas que han dicho de ella. No tengo palabras.
4: Pero sí preguntas. Y esta mañana todas se resumen en una. ¿Qué sienten hoy todos esos buitres, los que echaron de su casa a Mari Carmen con 87 años y los que llevan 2 semanas buscando en la basura para ver si encontraban algo para desprestigiarla? Mari Carmen ha muerto desahuciada en el hospital.
8: La lucha es el único camino. La lucha es
4: Este es el sonido anoche en Sol cuando la gente se enteraba de la muerte de Mari Carmen. Los millones de españoles para los que pensaban en el futuro es solo fuente de ansiedad.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Soy el frío. Ábreme, anda, que se acerca el invierno y quiero volver a casa.
2: Que no insistas, que ahora tenemos Ventanas Cortizo.
3: Con Ventanas Cortizo, el frío no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
4: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
5: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
6: Eso.
7: Hoy por hoy. Aymar Bretos.
8: Crece el pulso dentro de la izquierda, a la izquierda del PSOE, para decidir cómo concurren a las elecciones generales. La pelea de verdad está en cómo se reparten los pocos puestos en las listas que tienen garantizados que se conviertan en escaños. Lo que se llama puestos de salida. Porque las encuestas les dibujan un panorama bastante feo y realmente los escaños que tienen más o menos seguros son poquitos. Y repartir esos puestos, eso es la madre del cordero ahora mismo. Más Madrid ha renunciado a dar la batalla para que Mónica García sea la líder de ese espacio del Frente Único. Asumen que sea Ada Colau la líder, pero dice, muy bien, Colau, líder tú, pero desde Barcelona, en la lista de Barcelona. Porque Más Madrid quiere quedarse para sí cuatro de los cuatro o cinco escaños que el Frente Amplio puede conseguir como mucho en Madrid. Cosa que dejaría con un pie fuera, por ejemplo, a Izquierda Unida o a Movimiento Sumar. O sea, hay más comensales que pastel ahora mismo. Joan Gimeno, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, realmente es una situación endiablada y por eso lo que señalan desde el Frente Amplio es que las negociaciones continúan hasta que se llega a un acuerdo global. Es lo que dicen fuentes de Izquierda Unida, Movimiento Sumar o de los Comunes, que es el partido del que procede Colau. Es importante que las negociaciones sigan donde tienen que estar, nos dice un dirigente en privado. El movimiento de Más Madrid ha generado bastante malestar. De hecho, el resto de partidos se enteraron por la prensa. También el líder de Izquierda Unida, Antonio May.
10: Siempre preferimos hablar y anunciar como colectivo común. Queremos que las noticias sean pues de toda la organización, de una forma ordenada y salida, pero bueno, es necesario que estemos cohesionados en las muestras de nuestras posiciones políticas y de nuestros anuncios.
9: Pese al reproche en las formas, Maillo daba la bienvenida a la propuesta y definía a Ada Colau como una magnífica candidata. El perfil de la exalcaldesa de Barcelona genera más simpatía en Podemos que otros como Mónica García, pero en la formación morada insisten en sus primarias y no entran a valorar. Ahora bien, con Podemos dentro de esta fórmula, el encaje de listas sería mucho más difícil todavía.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
11: 1048, serie 26.
0: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
12: ¿Te has comido ya 9 panetones?
13: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
12: ¿Y la has encontrado?
13: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
12: Aldi.
13: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
12: Más info en aldi.es.
14: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
15: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
16: Volver por fin a casa. Vivir donde siempre has soñado. Convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
17: Deporte.
6: martes duro.
17: Con el arranque a esta hora del torneo de tenis en Shanghái y además con una derrota sorprendente, la de Jaume Munar ante el americano Brooksby, el 102 del mundo. A partir de esta hora programamos partidos del andaluz, de Dani Mérida y también para Carreño, para Pablo, porque con Manu estuvo anoche aquí en la SER, Juan Carlos Ferrero.
18: Sí, a ver, Manu, yo creo que son cosas personales. Al final lo que pasa interiormente tampoco hay que decirlo a los
17: su
18: cuatro.
17: Ruptura con Alcaraz y además mañana es la noticia, vuelve ya a la Liga.
19: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
20: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
21: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dijous, és 8 d'octubre. I per a molts i moltes, pareix ser que estem entrant ja en el cap de setmana. Bueno, sí, va a ser llarguet. Els festius tant del dia 9 com del dia 12. El que estem en el vespre d'una jornada que estarà carregadeta d'emoció, d'esdeveniments, de distincions, entre altres coses. Però el que tenim carregat en aquesta jornada de dijous és l'oratge, perquè les temperatures estan començant a baixar, Lluís Francesc, bon dia.
22: Hola, Tomàs, molt bon dia. Les temperatures aniran en descens progressiu els pròxims dies a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I de cara al cap de setmana abordem registres termomètrics que més seran més pròpids de primers del mes d'abril. De moment, Stage House es presenta algo inestable, amb cels que marcaran intervals nuvolosos. No descartem algo de pluja, poca cosa o res, temperatures que cauen. Els vents variables, per moments moderats. I el divendres tornen a baixar les temperatures, tant les mínimes, que es queden per damunt dels 10 graus, com les màximes, per davall dels 25, en una altra jornada variable, però amb baixa probabilitat de pluja.
21: I en aquests moments la temperatura Ontinyent és de 16 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 13 i els 17. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 14 a Quatretonda i 15 a Montavernera.
23: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este dijous, 8 d'octubre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull Amors e Cançó, la proposta amb què Capella de Ministrers ret homenatge al rei Jaume I en el 750 aniversari de la seua mort. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
24: No es lo mismo un camión usado que un man top use. No es lo mismo comprar que comprar con confianza. En Valsur Truck, en Palma de Gandía, todos nuestros camiones están revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata. Man top use en Valsur Truck. Si es usado, que sea top.
21: Comencem parlant de comerç, perquè posa en marxa una nova edició de la Nit dels Monstres d'Ontinyent, que enguany compleix 5 anys i amplia la campanya amb un còmic, un passaport i noves activitats per a les famílies. La iniciativa començarà el pròxim 13 d'octubre i s'allargarà fins al dia 31 d'octubre. Durant aquestes setmanes, les famílies podran acudir als establiments adherits i participar en la campanya amb les seues compres. La principal novetat d'enguany és el llibre dels Monstres, un còmic protagonitzat pels quatre protagonistes d'aquesta iniciativa, que són Òvila, Cullerot, Malarma i Clarianet, vinculats a valors com la corresponsabilitat, la sostenibilitat, l'esport i els hàbits saludables i la inclusió. Anna Ferrero és la presidenta de Comerci.
25: Crec que és important recordar que per a una associació com la nostra de comerç, posar en marxa esta campanya és una iniciativa molt xula per a nosaltres. Des de Comerçin entenem que dinamitzar el comerç local és també dinamitzar la ciutat. Els nostres comerços formen part dels carrers, dels barris i de la vida quotidiana de les famílies.
21: El còmic es podrà aconseguir als establiments participants, recorden. Amb les compres posteriors, les famílies podran anar completant-lo amb adhesius i cromos, mentre que també rebran el passaport necessari per participar en la gran festa del 31 d'octubre. Un dia en el que a partir de les 7:30 arribarà ixe acte central de la Nit dels Monstres. La festa començarà al carrer Sant Antoni amb la presentació dels personatges i el pregó, i continuarà amb una cercavila pels carrers de Sant Antoni, 2 de maig, Sant Josep i Morereta, fins a arribar a la plaça de Sant Domingo. Allí, a partir de les 9 de la nit està prevista una actuació musical i també dels alumnes de les escoles que han treballat amb la cançó de la nit dels mostres. A més, com a novetat d'enguany, les famílies podran crear un cinquè mostre. Ens ho conta Marisa Nàcher, gerent de Comercin.
1: Tenim una proposta molt, molt xula i és que si volem que llasga un nou monstre, hem de comptar en la participació de totes les famílies, perquè quan s'acabe la cercavila podran agafar una làmina oficial, dibuixar i contar la història que ells consideren de com podria ser el nou monstre i deixar la seva làmina per participar a l'oficina de l'Avinguda Albaida de la immobiliària Albinyana.
21: Entre les famílies que participen amb el passaport també se sortejarà un viatge a PortAventura. I continuem a la capital de la Vall d'Albaida, perquè Ontinyent celebra la 7a edició de l'Escola Feminista del 16 d'octubre al 6 de novembre, enguany centrada en la grassofòbia, la pressió estètica i la diversitat corporal. El programa inclou 4 xerrades i tallers a la Casa del Delme que abordaran la percepció dels cossos, els estereotips de bellesa i les conseqüències que poden tindre sobre les dones. Les activitats són gratuïtes i es recomana inscripció prèvia. I per altra banda, l'Ajuntament d'Ontinyent prepara una nova convocatòria d'ajudes per instal·lar plaques fotovoltaiques autoconsum, amb una partida de 50.000 euros i subvencions de fins a 900 per instal·lació. Les bases es publicaran este mes i obriran un termini de 30 dies per presentar les sol·licituds. Les ajudes prioritzaran també l'autoconsum col·lectiu i les comunitats energètiques locals. A més, continuen vigents fins a 2027 les bonificacions del 50% de l'IBI per instal·lacions solars. Són les 8:26.
2: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llull. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública. Siente la emoción de estrenar hoy mismo. En Motor Pacífico tenemos unidades limitadas de Audi listos para ti con entrega inmediata. Descúbrelas en Motor Pacífico Alcoy, Alzira, Gandía, Ontinyent y Xàtiva o en motorpacificoaudi.com.
3: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper als quioscos i punts de venda.

0: gracias y hasta mañana. Adiós.
1: Hoy por hoy, con Aimar Pretos.
2: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
3: En la Ser, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
4: Bon dia. Oficialment avui és dijous. En la pràctica té condicions laborals de divendres. Per què? Perquè demà és 9 d'octubre, és festa, el dilluns és 12 d'octubre, és festa. Per lo tant, este serà l'últim programa abans d'un descans de 4 dies. 4 dies. Alguns, ja us dic, aprofitaran estos dies per a no fer res. Jo vull ser un not d'ells. I altres ompliran de tantes coses que dimarts necessitaran tal volta descansar del descans, com sempre passa. És una habilitat molt nostra, aconseguir que fins i tot el temps lliure arribi amb faena pendent, sempre. Però això serà després, això serà el dimarts. Ara encara tenim una hora i 40 minuts aproximadament de ràdio per davant. És dijous, són les 12:22, és 8 d'octubre, i això és Hoy por Hoy, Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. En uns minutets després de la picaeta anirem a la previsió meteorològica amb Lluís Francesc, perquè avancem un dia, com que demà no tindrem programa, el diccionari meteorològic, i l'escoltarem després de la picaeta. El que sí que tenim a hores d'ara són les temperatures a la nostra comarca. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Com està la cosa del fred, del no fred?
5: Jo és que crec que tinc el termostat averiat.
4: Bueno,
5: jo estic gelat.
4: Tu i tots.
5: Jo estic gelat.
4: Estàs gelat? Sí. Jo estic bé ara, eh?
5: Sí. Sí, sí. Hem estat Esteban i jo este matí per el carrer.
4: Sí.
5: I Esteban sempre va buscant la sombra i jo quan veig un rayet de sol...
4: Me'n vaig al sol.
5: Em pose.
4: És però normal, bueno, és normal.
5: Temperatures més que agradables, estem entre 19 i 24 graus a la nostra comarca. Més fresqueig a la zona de Bocairent, des d'aquí on tenim la mínima avui, i la màxima a Ontinyent, 24 graus.
4: Volem que és el que passarà els pròxims dies i com començarem la pròxima setmana. Després escoltarem a Lluís Francesc.
5: Per cert, estos últims dies la temperatura mínima registrada estava sent a Bocairent, a la Rambla de Mariola, però era de 12 graus i avui ha sigut de 4,8. O sigui que per la nit han baixat més les temperatures.
4: I més que van baixar, però no seré jo el que diga res. Després l'escoltarem. Anem a la picaeta. Gràcies, Carmen.
3: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida.

0: Esteban Arroyo, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Vas fugint del sol?
1: Sí.
2: Jo per la sombra.
0: Tu per la sombra. Sempre, sempre, ja que la sombra, sí, sí, diuen, diuen. Bueno. Tomàs sí. Marín, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Tu t'agrada, en dies com avui, fugir del sol, més l'ombra, què?
3: Saps el que passa? Que encara no he sigut a la ràdio. Ja, ja, aleshores, sí. Quan arriba sí que és de veres que buscava un ras de, buscava un ras de sol, però crec que a aquestes hores no n'hi ha sol encara.
0: No hi ha sol encara.
3: Sí que es fa fresqueta, es nota molt, eh? El sí, canvi...
4: Sí,
3: esta setmana ha hagut un canvi prou important.
0: I més que es va notar.
4: Toca canviar l'armari.
0: Bueno, mira, a lo millor estos dies podeu fer-ho.
4: Però ja. Castineu en això, jo sí.
0: Jo sí, jo. Vamos. Jo crec que ho canvié molt tard ja. I si el canvié?
4: Quan ja no pots
0: ja
4: fugir.
0: Ja no pots fugir. Efectivament, efectivament. Bé, anem a contar i a explicar què és el que hem preparat als programes de Ràdio Ontinyent. Conta'ns,
4: doncs,
0: Carmen.
4: En uns minuts saludarem al nostre meteoròleg de confiança, Lluís Francesc, com sí. Bé deies, és dijous, però avancem la sessió. En la secció de diccionari meteorològic, així que parlarem avui amb ell perquè ens conte quina és la previsió de l'horatge per a este pont, que bueno, esperem que es porte bé.
0: Aqueducte.
4: Aqueducte, sí,
0: aqueducte,
4: sí.
0: És un
4: aqueducte, exactament. I com sempre farem aquest diccionari meteorològic a veure quines cosetes i quines curiositats ens porta per al dia d'avui. Bueno, deia que Esteban i jo hem anat d'excursió este matí,
0: sí,
4: hem visit al carrer, hem anat fins al Palau de la Vila, perquè allí l'Ajuntament i el Col·legi d'Advocats de València han presentat un nou servei de mediació des del Pla d'Habitatge, així que aquestes dues entitats col·laboren per a poder oferir a la ciutadania un espai professional i de diàleg i sobretot de resolució de conflictes. Va. Després vos contarem més cosetes.
0: Sí, perquè volem saber exactament què és això de la mediació des de l'habitatge i és una paraula que crec que anem a escoltar molt les pròximes setmanes i dies.
4: A més, ara ho contarem, però no sol ser la mediació per a habitatge, sinó per a moltes qüestions més.
0: Mira, pues millor que millor. Què més coses tenim per avui?
4: Bueno, demà és 9 d'octubre.
0: Ahí està.
4: Dia dels valencians.
0: És festa.
4: És festa.
0: És festa.
4: Així que són molts els pobles de la nostra comarca que tenen preparat un munt d'activitats, així que farem un carrusel.
0: Exacte.
4: Un carrusel deportiu.
0: Carrusel 9 d'octubre.
4: Carrusel 9 d'octubre. I passarem per tots els municipis, per l'Olleria, per Albaida, Benigànim, Maia, Elo, Bocairent, Tagullent, Llutxent, Quatre Tonda, tots.
0: A veure què és el que han preparat i per si algú no s'ha assabentat del que passa en el seu poble o en el poble al costat.
4: Exactament.
0: Ja estem nosaltres per a contar-ho.
4: També farem parada en la Pobla del Duc per parlar amb l'alcalde, en Vicent Gomar, perquè allí tenien previst celebrar la fireta el passat cap de setmana, sí, però com que la previsió apuntava que plovia i feia mal horatge, doncs la van aplaçar per a este cap de setmana, així que coincidís amb el pont del 9 d'octubre.
0: Exacte.
4: Més cosetes. Parlarem amb Salva Serraller, president de Gegants i Cabets. Coneixerem els detalls de l'aplec de Gegants i Cabets, que es va presentar
0: ahir.
4: I acabarem amb la secció de Manolo Requena, Paraula Viva.
0: Exacte. Doncs això és el que tenim per avui por hoy. Gràcies, Carmen.
4: Gràcies, Miguel.
0: Tomàs, hora 14.
3: Molt de 9 d'octubre.
0: Clar.
3: La veritat, ja estem en aquesta jornada, en aquest vespre, i bueno, no vaig a fer cap spoiler de tot el que van a poder escoltar en el segon tram del nostre hoy por hoy, però molts esdeveniments forts ja comencen al llarg d'esta vesprada en diversos municipis de la Vall d'Albaida. Per exemple, a Ontinyent, l'acte institucional es realitzarà demà, cal recordar-ho. Bueno, anem a parlar d'aquesta roda de pensament que han estat tant Carmen com Esteban. Volem parlar d'aquesta pleca, també volem parlar dels premis a l'ús del valencià al comerç local, que a les 12 del migdia s'han donat. I, per altra banda, a nivell comarcal, vull parlar-vos de diverses detencions a l'Olleria el passat diumenge. També de l'agenda no vinculada al 9 d'octubre. Us parlo de les festes de Mons i Cristians d'Albaida i també de la fireta de la Pobla del Duc, de la fira del comerç de Bocairent, que començarà la setmana que ve, i d'altres qüestions que al llarg d'aquest rato que es queda fins a l'hora 14 anirem preparant a la redacció.
0: Perfecte, i després arribar al Ser Deportivos.
3: Bueno, Ser Deportivos carregat de prèvia, ja saben que tant demà com dilluns no anem a tindre programa a les 3 i 20 de la vesprada, ho recordo, així que tu has avançat a Lluís Francesc per avui i avança tot el tema de les previs per a aquesta jornada.
0: Com toca.
3: Bueno, farem repàs també, com no, a lo que va ser ixa agenda poliesportiva del cap de setmana, però ens centrarem en la part futbolística. Prèvia de l'Ontinyent 1931 juguen dissabte 5 i mitja de la vesprada davant del Crevillente Deportivo al camp Juan Fran Torres. Aniré lo més segur,
0: Ah.
3: Que em pilla a prop. Em pilla a prop i tocarà fer pasadeta per allí per a veure com van les coses. Anem a escoltar la prèvia de Rubén Sanz. Anem a poder xar xerrar amb el capità Alberto Soro, que ha complit 200 partits en la samarreta blanquinegra. Brutal. Des de la regional més baixeta fins a la tercera federació. Brutal, lo de Soro, la veritat. I tancarem la prèvia de l'Ontinyent parlant amb l'entrenador rival, en José Manuel Mas, que s'atendrà al nostre ser deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. També juga la Geneta dissabte, sindrà la desplada davant l'Acero, buscant la primera victòria de la temporada. Després d'una derrota en la primera jornada davant el Bunyol i els 4 empats davant del Dense B, Hércules B, Torrent i Vall d'Uixó, el conjunt del Regit vol aconseguir semestres que faci vàlids i positius tots els empats, perquè si caus, a lo millor, ja que començar a mirar-nos al

0: davant del Tavernes de la Valldigna.
1: Val.
0: Però, bueno, ja se pot avançar que tenim relleu. Ens contarà què és el que ha passat en Rueda i també, com no, qui és el entrenador en el qual van apostar de cara a esta temporada 26-27 per al que resta de la mateixa.
1: Molt bé. Doncs gràcies, Tomàs.
0: Res.
1: I a les 7:20, la ventana.
2: Sí. Avui, a partir de les 7:20, anem a parlar de gastronomia,
1: d'un
2: plat que a Carmen i a mi ens agrada molt, com és el...
3: Puchero.
1: Home, a tu, a Carmen, a Tomàs, a mi... I el del piano, que deia el del xiste.
2: Anem a parlar del Puchero de la Puríssima, que en la seva tercera edició ja tindrà lloc el dissabte 17 d'octubre, i anem a parlar d'aquest acte que està fora dels actes de principals,
1: oficials,
2: millor dit, de les festes patronals d'Ontinyent. Ho farem en el president de l'Associació de Festes de la Puríssima, amb Juan Antonio Tortosa.
1: Perfecte. Doncs si voleu saber coses del Puchero de la Puríssima...
2: Sí, que estan els tíquets a la venda que... i queda ja no res, una setmaneta.
1: Aneu en cura. Gràcies, Esteban. Gràcies, Carmen. No te'n vagis molt lluny. Gràcies, Tomàs.
0: De res, adeu.
1: Uns anuncis i rebem a Lluís Francesc.
4: En la SER. Hoy por hoy on tinguem vaida al vaida.
5: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
6: Torna la cita més esperada. Del 9 al 11 d'octubre, viu la Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 9 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc. Del 9 al 11 d'octubre. No t'ho perdes. Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·labora en la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i València Turisme.
7: Este 17 d'octubre, Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba la 10K a Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en xiplevante.com. T'esperem.
8: Jefe, ¿un nomikai?
9: ¿Un nomiké?
8: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
10: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
11: ¿Nomikai?
10: Y acaba diciendo,
11: ¡otro cremaet!
10: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
4: Hoy por hoy on tinguem vaida al vaida. Miguel Coy.

0: Si sempre dic que la informació de l'horatge i la informació meteorològica és molt important cada dia al nostre programa i que cada vegada va adquirint més protagonisme per coses que ja sabeu, quan arriba no un pont, sinó un aqueducte, com el que arriba des de demà al nostre país, a la nostra comunitat, doncs jo crec que agafa més importància encara la previsió de l'horatge i ja que és avui un dijous, que és divendres, també tindrem el nostre diccionari meteorològic i per a poder fer això hem de saludar ja Lluís Francesc. Lluís, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia, com estem?
0: Clar, és que no és un pont, és un aqueducte, això, saps? Són molts dies, són 4 dies, tio, que dic, ostres, podrem fer previsió meteorològica de 4 dies a 4 dies vista? Això ja, la resposta la tens tu.
1: Sí, sí, el tenim molt clar, perquè el més important de tot és que per davant tenim un cap de setmana que dins de lo que cap és tranquil·let, en temperatures de típiques de la tardor, nits fresquetes, i bueno, la veritat és que és un pont perfecte.

0: Per a disfrutar tant de la muntanya com de la platja, com per anar per ahí. El que passa que de la platja no estarà molt tranquil·leta, però és de meravella.
1: Ah,
0: la veritat
1: molt
0: és que és un bon pont.
1: És un bon pont. Vinga, doncs anem a veure què és el que tenim. Conta'ns.
0: Mira, este dijous anem a tindre un dia que passarem del dia solejat, com sempre són els matins, alguns matins solejats, a poc a nubulositat d'evolució. No n'hi ha probabilitat de que tinguem algo de pluja, però no és descartable. Entrarà gregal un poquet i, bueno, pues com tenim l'atmosfera aixina un poc, de moment no, un poquet rara, bueno, pues no descartem que puntualment podem tindre algun ruixet, però en principi poca cosa. El dia, per lo general, tranquil. Les temperatures, la màxima, al voltant dels 25 graus. La mínim, per davall, dels 15.
1: Val.
0: I anem al divendres, el dia de la Comunitat Valenciana. Mm. Bueno, pues baixen les temperatures i de forma molt acusada. Demà, quan mos alcem pel matí, anem a tindre una bona... mos pegarà
1: frescoreta, frescoreta bona.
0: Sí, perquè anem a tindre al voltant dels 10 graus de temperatura. Mínima, o sigui que vent de tramuntana, vent del nord, un dia on les temperatures màximes estaran al voltant dels 20 graus i més sol que núvols. Uh-huh. Un dia tranquil·let, o sigui que demà serà un molt bon dia, pues, per a disfrutar. Dissabte, un tant de lo mateix, fresquet, molt fresquet a primeres hores. Quan vinga el vent de gregal, pues, per la desprada no descartem que tinguem nuvolositat d'evolució, molt puntual de nou, si pot caure alguna cosa, és algo molt puntual, no generalitzat, o sigui que serà un dia on tindrem més núvols que divendres i que tindrem nuvolositat, pues, debut a aquesta entrada de vents marítims. El diumenge les temperatures pugen un poquet, però continuem més ambient tardorenc, de primers d'abril o final de març, o sigui, unes temperatures bones i res, començaré la setmana pròxima con un poquet més de moviment, perquè hi ha molta incertesa, hi ha una dana en el sud-oest peninsular, passejant per el nord d'Àfrica, a partir de diumenge hi ha molta incertesa, la seva disposició, pues, farà que passi una cosa o una altra. A partir de dilluns podrien tindre més moviment i més pluges i fins i tot inestabilitat o res. O sigui, és debut principalment a la basculació, al moviment d'aquesta depressió aïllada en nivells alts, que a partir de diumenge, pues, vol creuar l'estret de Gibraltar, però per la part més meridional, més al sud, o sigui, per el nord d'Àfrica, i ahí ens afectaria menys. El tema estaria si ja aniguera al mar d'Alboran, yeah. Bueno, pues ahí sí que la cosa canviaria. Però bueno, de moment la cosa està tranquil·la i el pont, en principi, tranquil·let. És a partir de la pròxima setmana on estaríem en un impàs, no? Uh-huh. En una situació de temperatures més altes i algo de nuvolositat d'evolució o algo més tempestes i algo més,
1: yeah,
0: més mogut. O sigui que, bueno, a llarg plaç diuen de tot. Ja te dic jo que, per exemple, per a la setmana pròxima tenim una situació sinòptica perfecta per a pluges generalitzades a les nostres terres. Però queda molt llarg i així que anem a anar a passet a passet.
1: Poquet a poquet.
0: El que tenim clar és que este cap de setmana tot pinta que anem a tindre un bon molt cap de setmana, anem a disfrutar-lo,
1: sí,
0: anem a viure en bones temperatures pròpies de l'època de l'any, sense calor, i fresquet durant la nit. A veure si se van enfredant les cases a poc a poc.
1: Ai, tant de bo, per favor, que ja toca, que ja toca.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Estic content perquè, ja sabeu, la gent que escolta a Digari sap que jo sóc més de fred que de calor, però jo estic content perquè este cap de setmana, després d'escoltar-te, jo crec que ja una camisa de màniga llarga ja podem treure, no? Un poquet, aixina per a posar-se, sí, no? Un poquet, o què? Que no molestarà,
0: total,
1: vull dir.
0: No, a partir de la vesprada,
1: ai,
0: totalment.
1: Ai, fantàstic.
0: És que és en reflex, es diuen, no? Tens que fugir de l'ombra i anar-te al sol durant l'octubre, no?
1: Sí,
0: que és el que diu el refrany, no? O sigui, i és el que de veres anem a tindre este cap de setmana. O sigui, en el moment que se'n va el sol farà fresquet, baixen les temperatures, els dies són molt més curts i sí que s'està molt bé així en el recés, en les hores centrals del dia, en una temperatura de 20 graus.
1: Fantàstic.
0: Però la veritat és està molt bé el sol.
2: Fantàstic.
0: O sigui, que són bones temperatures i sense ploure, que també...
2: Que també fa, exacte, i ajuda prou. Sí. Doncs ja tenim la previsió per aquests 4 dies, que, o des d'avui fins al dilluns, i veurem què és el que passa realment al final la pròxima setmana, per això ja ho veurem el dimarts. Però sí que tenim diccionari meteorològic per anar-se'n de cap de setmana llarg. Lluís, què has preparat avui?
0: Pues avui he posat 4 paraules que moltes voltes no sabem com som, però és molt important conèixer-les perquè es troben en els mapes del temps que eixen a la televisió, en els mapes del temps que eixen en les xarxes socials, i hay que conèixer-les també, perquè són conceptes meteorològics que són molt importants per exemple, no quedar-nos penjats quan vegem, ostres, este ginies, què vol dir? Tot el mateix, no? O sea, clar, en els mapes, cada mapa vol dir una cosa i vol refrendre-se a una cosa.
2: Val.
0: I anem a parlar de la isolleta, la isobara, la isoipsa i la isoterma.
2: Espera, que pareixen les 4 filles del meu amic, saps? Isolleta... Clar, és que... Isolleta, isobara...
0: Isoipsa.
2: Isoipsa, veus? És que esta pareix una... Isoipsa.
0: Isoterma.
2: Isoterma, vinga. Doncs pues anem a allò. Molt de gust en conèixer-les. Anem a...
0: És molt fàcil. Vaig a fer la primera entrada, no? La isolleta mos diu la quantitat de pluja. La isobara, la pressió atmosfèrica, la isoipsa, mos diu perfectament lo que és l'altitud sobre el nivell del mar. I la isoterma és la temperatura. O sigui, són 4 molt senzilles que es diuen molt, es veuen molt en els mapes i moltes vegades no ho sabem quan mos diuen, mos posen uns números. Yeah. I, bueno, però vaig a explicar-lo.
2: Sí, per favor, sí. M'interessa molt.
0: Bueno, aquestes 4 coses tenen una cosa en comú, que són línies que uneixen punts, que tenen un mateix valor i una determinada característica. La diferència està precisament en quina característica o mesura té cada una, està clar, no? Uh-huh. Per a entendre-ho més fàcilment, anem a imaginar un mapa de línies. Cada tipus de línia ens conta una informació diferent. Ens parla de pluja, altres de pressió, altres d'altura i altres de temperatura. I anem a començar amb la isolleta. Mira, una isolleta és una línia que uneix llocs on ha caigut la mateixa quantitat de precipitació, és a dir, la mateixa quantitat de pluja, normalment mesurada en mil·límetres. Per exemple, imaginem un mapa en el qual València ha rebut 20 mil·límetres de pluja.
2: Val.
0: El poble més pròxim, també 20. I altre lloc un poc més allunyat, també 20. Bueno, doncs podem unir aquests punts amb la mateixa línia i aquesta línia seria la isolleta de 20 mil·límetres.
2: Vale.
0: Així no és fàcil.
2: Vale.
0: O sigui, és una forma molt senzilla de recordar, és pensar isolleta igual pluja.
2: Pluja, perfecte.
0: I mos diu, anem a l'isobara, aquesta és la que més hem vist i la que coneixem. Una isobara és la línia que uneix punt que té la mateixa pressió atmosfèrica.
2: Val.
0: I, bueno, pues la pressió atmosfèrica, la veritat és molt estranya. És, si fem un zoom, cada volta que fem un zoom és més complexa les isolletes. Però, bueno, anem a fer-lo menys complex. Una isobara, aquesta línia mos dona una pressió atmosfèrica que, de manera senzilla explicat, és el pes que exercís l'aire sobre nosaltres, el pes.
2: Que
0: està damunt de nosaltres, no? En els mapes del temps, les isobares són molt importants perquè es permeten localitzar zones d'altes i de baixes pressions. Per exemple, si una línia de diversos llocs que en té una pressió de 1015 mil·libars o hectopascals, aquesta línia té una isobara de 1015.
2: Val.
0: La de baix, quan anem a més verd, pues està baixant la pressió, i quan anem a més roig, està muntant la pressió.
2: Val.
0: O sigui, és que és molt senzill. A més, quan veiem models d'isobares molt junts, ens està dient que hi ha una diferència de pressió, un gradient de pressió, que ja hem parlat d'això, del gradient de pressió, i ahir, quan les isobares estan molt juntetes, en pressió atmosfèrica, vol dir que fa molt d'aire, o que farà molt d'aire.
2: Ah, clar, i per això estan ahí, clar, ho entenc.
0: O sigui, que per a recordar la isobara, és pressió. I el gradient de pressió, quan hi ha molt de gradient de pressió, quan estan les isobares molt juntes, molt d'aire. I quan estan molt separades, calma.
2: Vale.
0: Anem ara a la isoipsa, que és la línia que uneix punts que estan en la mateixa altitud sobre el nivell del mar. Podem imaginar una muntanya. Si buixem una línia al voltant de la muntanya, passant sempre per punts que estan, per exemple, a 500 metres d'altura, tindrem una isoipsa. Si fem una altra línia de 1.000 metres, tindrem una altra. Així, aquests són mapes topogràfics que es poden veure en les diferents capes d'altitud. Pues, és semblant la quan és una mapa de muntanya, veient llines que formen cercles al voltant dels cims. Bueno, pues, com més juntes estan aquestes línies, més pronunciada és la pendent. Això és molt fàcil saber la pendent. Així que hay que recordar, isoipsa, altura. I en la isoipsa tenim perfectament controlat si tenim que pujar o tenim que baixar.
2: Vale.
0: I anem a acabar en la isoterma.
2: Vale.
0: Una isoterma és una línia que uneix punts que tenen la mateixa temperatura. Ja el diu pràcticament el nom. Per exemple, imaginem Madrid té 20 graus, Toledo té 20 graus i Guadalajara té 20 graus. Pues bé, si unim aquests junts, obtenim l'isoterma 20. Així no és fàcil. Les isotermes ens permeten veure fàcilment com es trueixen les temperatures en una zona. Per exemple, podem observar en una regió si fa 10 graus i una altra fa 25.
2: Vale.
0: Tenim molt clar per a conèixer les temperatures, una informació molt vàlida per a, bueno, per a moltíssimes coses, tant per a treballadors com per a oci. Així que recordem isoterma, temperatura. I ara podem comparar les quatre d'una manera molt senzilla.
2: Sí.
0: Imaginem que estem mirant un mapa meteorològic.
2: Sí.
0: Si la línia que ens diu on plou el mateix és la isolleta, si ens diu on hi ha la mateixa pressió atmosfèrica és la isobara, si ens diu on està la mateixa altura és la isoipsa i la temperatura isoterma. O sigui que és aixina de fàcil. I, per exemple, no solament hi ha aquestes línies, hi ha moltes més línies. Te vaig a donar una perquè, per exemple, a moltes persones que són llauradors, estan en el camp, pues li agradarà molt saber, bueno, pues, les isofenes. Què són les isofenes?
2: Isofenes.
0: Bueno, sí, sí, és molt senzill, perquè, per exemple, posem un mapa,
2: sí,
0: i en aquest mapa posem unes línies, que són les isofenes, i diguem, quan comença a florir l'almerler? Pues la isofena, una isofena mos diu el 25 de gener, una altra isofena mos diu el 1 de febrer,
2: sí,
0: altra mos diu el 15 de febrer, i va pujant del sud cap al nord. Mos està dient en, eixa, en quins jocs aflorix l'almerler o qualsevol altre tipus d'arbre, perquè això ja és fenologia,
2: sí,
0: saps? De, per a conèixer, pues bueno, pues quan és lo normal que en la mitjana de que puga aflorir, pues, per exemple, l'almerler. Pues aixina en tot. Aixina que ja que tenim clar que tenim línies per a tot, per a conèixer el seu comportament, per a conèixer el seu recorregut, per a conèixer lo que pot passar i per a estar precavits, perquè això també es diu el clima. Recordem sempre, pluja, isolleta, pressió, isobara, isoipsa, altura, isoterma, temperatura. Amb aquestes quatre paraules podem interpretar molta informació d'un mapa meteorològic i físic d'una mateixa, bueno, d'una forma molt, molt senzilla. Així que ja hem conegut un poquet més les coses que ens venen i aquesta informació ens serveix per a moltíssimes coses.
2: I tant que sí. A mi m'agrada molt perquè quan ho expliques, jo ho entenc molt bé, a més, poses exemples i tal, però jo estic convençut que ara me poses un mapa davant i poses tota la isolleta, la isobara, la isoipsa i la isoterma i jo dic, ostres, vaig a suspendre l'examen, saps com te dic? No, però bo, jo crec que queda molt clar i per això volem tindre en el programa esta secció setmanal amb Lluís Francesc per a parlar de meteorologia i de termes que escoltem habitualment i que moltes vegades dic, ah, mira, sí, la isobara, però no tenim ni idea del que hi ha darrere d'això, i per això Lluís ve així i ens explica la història. Lluís Francesc, no sé si vols afegir alguna coseta més o ja ho tenim tot.
0: Pues res, que passem un molt bon cap de setmana, que disfrutem del nostre entorn i que, bueno, pues que l'horatge de moment pareix que ens dona una treva. Així que anem a disfrutar de la tardor, com Déu mana.
2: Sí, senyor, moltíssimes gràcies, Lluís, una abraçada molt forta.
0: Igualment, adéu.
2: Adéu.

0: Hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
1: I després de la informació de l'horatge i d'este diccionari meteorològic que quan acabem la setmana sempre porta el nostre meteoròleg Lluís Francesc, anem a per un dels assumptes que este matí s'han presentat i s'han parlat ací a Ontinyent. I en eixa roda de premsa, en eixa convocatòria de premsa, han estat els nostres companys Esteban Arroyo i Carmen Úbeda, i té que veure amb una cosa que jo crec que en els pròxims dies, en les pròximes setmanes anem a parlar i molt, que és l'habitatge i que és la mediació. Però no només en habitatge. Tota la informació la porta Carmen Úbeda. Hola, Carmen, què tal?
2: Hola, Miguel, bon dia.
1: Conta'ns què és el que ha passat avui a l'Ajuntament.
2: Doncs mira, este matí l'Ajuntament d'Ontinyent ha presentat al Palau de la Vila un nou servei de mediació, inclòs, com bé digues, des del Pla d'Habitatge, en col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, l'ICAP. Un acte en el que han participat l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, la diputada segona de la Junta de Govern de l'ICAP i responsable de mediació, Yolanda Sánchez. També estava present la coordinadora del Centre de Mediació MASC de l'ICAP, Ana Mir, i el delegat de l'ICAP al Partit Judicial d'Ontinyent, Francisco Ferre. Anem a parlar un poc d'este servei perquè els nostres oients puguen entendre-lo. És un servei que naix amb l'objectiu de poder acostar la mediació a la ciutadania i oferir una via de diàleg per a poder afrontar diferents tipus de conflictes.
1: Val.
2: No sols en matèria d'habitatge. Val? Encara que la iniciativa s'integra des del Pla d'Habitatge, el seu àmbit d'actuació serà molt més ampli. Inclourà també conflictes familiars, civils, mercantils, penals i de convivència comunitària i veïnal.
1: Molt bé.
2: Durant esta presentació, Yolanda Sánchez ha destacat l'aposta de l'Ajuntament per acostar esta mediació als veïns i ha assenyalat que l'ICAP treballa en este àmbit des de l'any 2012. Segons ha explicat, durant estos anys, el col·legi ha acumulat experiència en la gestió de conflictes i ha pogut comprovar la utilitat de disposar de professionals preparats per a facilitar este diàleg entre les dues parts.
1: Sí.
2: Sánchez ha assenyalat que els mediadors i mediadores aporten formació específica, també experiència i sobretot coneixement jurídic, a més de ixes habilitats per a poder escoltar, facilitar el diàleg i mantenir la imparcialitat.
1: Clar,
2: moltes
1: una...
2: vegades en aquest tipus de conflictes no existeix.
1: És una figura que jo sí coneixia per als temes de conflictes familiars, sobretot, però clar, que estiga també el tema d'habitatge, a mi és el que em sorprenia, però que clar, després de veure com està el tema,
2: sí,
1: crec que és molt, molt important.
2: Sí, vaig a fer un xicotet incís, perquè han sigut paraules de l'alcalde, per el que deies, que ha donat la casualitat de que s'ha presentat ara mateix, però que ja porten mesos parlant d'això i tractant els temes, que bueno, al final la situació que tenim ara mateix en el tema de l'habitatge està així que
1: clar,
2: molt millor. Sánchez també ha assenyalat, per cert, que l'índex d'acord assolit en els processos de mediació del col·legi supera el 65%.
1: Ostres!
2: O sigui, que és una bona dada també,
1: sí, sí.
2: Perquè ja tindrem este servei així a Ontinyent. Per la seva part, Ana Mir ha posat en valor la trajectòria de l'ICAP en matèria de mediació. Segons les dades oferides durant la presentació, des de l'any 2012 s'han realitzat més de 33.000 sessions informatives de mediació i més de 17.000 mediacions.
1: Ostres.
2: En el cas d'Ontinyent, Mira ha assenyalat que ja havia hagut experiències anteriors de mediació a través d'un programa desenvolupat en anys anteriors a més de 500 mediacions i més de 900 sessions informatives de mediació. Anem a escoltar les paraules d'Anna Mir, que ja, com vos he dit, és la coordinadora del Centre de Mediació MASC de l'ICAP.
3: A través de este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ontinyent y el Colegio de Abogados, este servicio se va a llevar a cabo en nuestra delegación del ICAP aquí en esta localidad. Va a ser prestado por mediadores muy cualificados y con mucha experiencia, que también son mediadores del ICAP y de Ontinyent.
2: Per la seva part, també Francisco Ferre, que ha estat present, ha definit la iniciativa com un exemple de col·laboració entre Administració Pública i Col·legi d'Advocats de València. El delegat de l'ICAP al Partit Judicial d'Ontinyent ha destacat que la mediació ofereix un mètode alternatiu complementari al sistema judicial per a poder afrontar els conflictes de convivència i buscar solucions constructives sense arribar a la part judicial. Clar, que és al final
1: és
2: el que interessa.
1: Exacte, és el que interessa.
2: Ferre també ha assenyalat que aquest tipus de mecanismes poden contribuir a una major cohesió social i a millorar la qualitat de la justícia, a més d'afavorir, com sempre, la convivència de la ciutat. Si es pot solucionar amb un acord, millor que si s'ha d'arribar a la part judicial. També ha estat present l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i ha marcat la posada en marxa del servei des del Pla d'Habitatge Municipal, també que coneixíem l'altre dia en aquest pla de vivenda. Segons ha pogut explicar, este pla contempla diferents línies d'actuació, entre elles la creació d'habitatge públic i les ajudes per a la rehabilitació d'habitatges destinats al lloguer, mesures que van manar Coneguent durant la setmana passada. I en aquest context, l'alcalde ha assenyalat que una de les preocupacions de l'Ajuntament també és la seguretat jurídica tant per als propietaris com per als inquilins. Una cosa que estem escoltant molt ara en els últims dies i en les últimes setmanes i que exactament no és fàcil. Doncs el que ens ha explicat és que el servei de mediació es va plantejar inicialment per abordar qüestions únicament relacionades amb l'habitatge, encara que finalment es va ampliar a altres àmbits del conflicte. L'escolta.
4: Moltes vegades el propietari no fica la seva casa en lloguer precisament per els dubtes, per les pors, per si em pagaran, si no em pagaran, i altres vegades pot ser el propietari el que d'alguna manera abuse de la seva situació, diguem, front a l'inquilí. I per tant, vam idear dos possibles solucions. No? La primera d'elles era finançar l'assegurança de lloguer, de manera que a través d'una subvenció de l'Ajuntament es garantirà que durant tot un any, en cas de que el teu inquilino no el pague, tu rebes la quota que hagis pactat, la renta que hagis pactat. Per sort, la Generalitat Valenciana ha anunciat aquesta mesura en l'últim debat de l'Estat de la Comunitat i anem a adherir-nos, per tant, a aquesta mesura que aplica la Comunitat Valenciana i que va permetre que aquelles persones que tenen pisos en propietat i es volen traure al mercat tinguin garanties de cobrar la renta, encara que l'inquilí en un moment els falli. Però també vam pensar en eixa inseguretat que de vegades, pues, i més ara, no? La veritat és que s'ho van començar a parlar-ho fa 3 mesos, però pues, el destí ha volgut que precisament estiguem parlant avui quan els desnonaments són pues, lamentablement pues, la primera notícia, no? d'este país en este moment, no?
2: Com bé escoltàveu el que vos comentava abans, que ja porten 3 mesos treballant en això.
1: Sí.
2: A més, l'alcalde en este context ha destacat de nou la col·laboració amb el Col·legi d'Advocats i l'experiència dels professionals d'Ontinyent en matèria de mediació. També ha valorat que el municipi puga comptar amb professionals formats i amb experiència per a poder desenvolupar esta iniciativa.
4: Tota la voluntat, totes les ganes de que això es queda endavant. Al final no estem parlant sols d'una oficina de mediació en matèria d'habitatge. Realment era en això en el que jo pensava inicialment quan vaig parlar amb ells la primera vegada. Però quan vam veure que, a més de mediar en matèria d'habitatge, de desnonaments, a l'hora de signar o no signar un contracte de lloguer, quan vam veure que, a més d'això, podíem anar a més i podíem oferir un servei encara més ample, més ric, que ajudara a trobar, com deia abans la diputada Yolanda, i ese punt d'encontre, i ese punt de trobada, de reflexió, de diàleg, vam pensar que era, la veritat, un avantatge per a la ciutadania d'Ontinyent.
2: I anem a anar acabant recordant els terminis. Escoltem de nou a l'alcalde.
4: Per tant, crec que estem d'enhorabona, com es dia, doncs a partir de la propera setmana ja estarà en marxa el servei a la seu del col·legi, que com sabeu està en Conde Torrefiel, al principi, diguem, en front del que actualment són els jutjats, no? I el que esperem sobretot és que ajude a solventar problemes i sobretot que puga ajudar a les persones, especialment en els moments en els que pitjor estan passant.
1: És que jo crec que és un servei que, com estava dient l'alcalde i com has contat tu i han contat els protagonistes d'esta presentació, jo crec que la mediació, que encara no havia arribat ben bé així a Ontinyent, ara mateix és més que necessària.
2: Uh-huh.
1: Perquè, a més de tot, tots els problemes que hi ha damunt de la taula, no només en l'habitatge, també estem vivint en una societat molt polaritzada i tindre un mediador, una mediadora professional que s'encarregui de tot això per a escoltar les dues parts i per a arribar a un acord, jo crec que és més que necessari ara mateix. Malauradament,
2: Exactament.
1: Perquè hauria ser d'una altra manera, però si existeix el servei, doncs ahí està.
2: Exactament, i nosaltres personalment esperem que funcione molt bé aquest servei i dir-los als nostres oients que tindran tota la informació disponible en uns minutets al web de Ràdio Ontinyent.
1: Perfecte, el treball. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel. Adéu.
1: En uns segons arribem a l'una del migdia i això ara l'informació nacional i internacional i després més coses. Saló i por hoy Ontinyent. Baida al baida.

0: perquè anem a fer un carrusel per els diferents pobles de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, on s'han preparat activitats per a celebrar este 9 d'octubre, no només en el dia, no només demà divendres, sinó pràcticament tot el cap de setmana, que ja sabeu que és un cap de setmana llarg. I per a fer este carrusel ens ajudarà una vegada més Carmen Úbeda. Hola, Carmen, de nou.
1: Hola, de nou, Miguel.
0: És el moment de recórrer la comarca, que ens agrada.
1: Vinga,
0: i molt. Per on comencem?
1: Comencem per ací, no?
0: Per on tinguem, clar que
1: vinga.
0: Sí.
1: Vinga, doncs ací els actes institucionals amb motiu del 9 d'octubre se celebraran demà divendres a partir de les 11:30 del matí a la plaça Major, amb danses, dolçaines i el tradicional Ball de l'Àguila. Des d'allí començarà una cercavila fins al Palau de la Vila, on tindrà lloc el ple extraordinari i el lliurament dels guardos d'enguany.
0: Ah, efectivament. Després tindrem més informació de tot això amb Manolo Requena en la seva secció Paraula Viva. Però hi ha més coses, no, Ontinyent?
1: Sí, la programació cultural d'Ontinyent inclou fins a l'11 d'octubre diferents tallers i espectacles gratuïts de dansa contemporània a càrrec de Prismàtica.
0: Molt bé. I des d'Ontinyent se n'anem a l'Olleria, perquè podíem explicar-ho nosaltres, però li hem dit Ramon, que és l'alcalde, Ramon Vidal. Per què no expliques tu què és el que heu preparat? I Ramon està així. Ramon, bon dia.
2: Hola, bon dia. Les activitats que hem programat en motiu del 9 d'octubre a l'Olleria han sigut un contacontes a la biblioteca de Jaumet a Jaume I a la biblioteca municipal. També hem programat com a eix central per primera vegada la gala 9 d'octubre, que celebrarà el dia 8 de vesprada, que començarà a la rotonda de Sant Miquel, a l'entrada del poble. Baixarem cap a, des de la rotonda cap al Teatre Sinagoga amb comitiva cap avall, i després a les 7:30 començaran l'entrega de reconeixements als guardonats, i a les 8 tindrem un concert de la veu d'un poble. De 8 a 9 tindrem un concert de música i cant d'estil tradicional, amb versos, música i cançons típiques valencianes. I com no, acabarem el dia 9 d'octubre amb una partida de raspall 3x3 en el carrer Ausias Marc de l'Olleria.
0: Eixa és tota la programació que tenen a l'Olleria. Gràcies, alcalde. Per on continuem, Carmen?
1: Continuem per Benigànim, perquè allí demà, 9 d'octubre, la jornada combinarà activitats familiars i tradició. La plaça Major acollirà des de les 11 fins a les 2 del migdia un atelier de jocs de fusta. A les 11:30 serà el torn de contacontes de titelles, Joana vol ser cavallera, i de 12 fins a 2 hi haurà taller de xapes del 9 d'octubre. També a les 12:15 començarà la processó cívica amb eixida des de l'Ajuntament i recorregut pels carrers Marquès i Doctor Ranter fins a la plaça Rei en Jaume. I a continuació, a les 12:30, el grup de danses Arrop i Talladetes oferirà una dansa amb recorregut fins a la plaça Major.
0: I els que estan a tope, a topíssim, que diria un amic meu, són els d'Albaida, perquè estan en les festes de moros i cristians que ja han començat i que demà és el dia més gran, però no seré jo el que ho explique, per això està el seu regidor de festes, Ramiro Coll. Ramiro, bon dia.
3: Bon dia des d'Albaida. Demà, dia de la Comunitat Valenciana, és el Baidin, celebrem el dia de la Comunitat Valenciana com no es podia celebrar millor. A les 10:30 del matí tinguem el que és l'entrada de bandes, les millors bandes i peces que es poden interpretar. I a partir de les 4:30 de l'esprà serà l'entrada de moros i cristians amb la seva capitania dels maseros i dels califes. Vos esperem a tots.
0: Gràcies, Ramiro. Estan on fire en Albaida.
1: Sí,
0: ara mateix.
1: 9 d'octubre és Albaida.
0: És el dia gran. Què més coses?
1: També anem a parlar de Bocairent, perquè avui a les 8 de la vesprada el Teatre Avenida acollirà la gala dels Premis 9 d'octubre. Es lliuraran els premis acadèmics de primària, secundària i batxillerat, així com el Premi Individual a Francisco Beldaferre i el Premi Col·lectiu a l'Associació de Diversitat Funcional de Bocairent. La gala comptarà amb l'acompanyament musical de BRB Music i estarà presentada per Carmen López Gómez. Uh-huh. També demà la programació començarà a les 9 del matí des de la plaça de l'Ajuntament amb Coca i Timo. Que bo, eh?
0: Oh.
1: A les 9:30 la Societat Musical Vila de Bocairent protagonitzarà la crida a la festa amb un passacarrer. La jornada continuarà amb una xocolatada infantil a les 11:15 i a les 11:30 una cercavila del grup de xirimiters i tabalaters de la Jup.
0: Hi ha una cosa que és molt interessant a Boca Orient, que en arribar al carrer Rei en Jaume es va descobrir i es descobrirà una placa commemorativa pel 750 aniversari de la mort de Jaume I, això que ens agrada i molt. I de Boca Orient anem a Agullent perquè avui s'ha programat el Correllengua amb una cercavila a les 11:30 del matí que s'està celebrant des del CEIP Sant Vicent Ferrer fins a la Font Jordana a càrrec del grup i els cabells del Raval Jussà. A les 9 de la nit la plaça d'Espanya acollirà un castell de focs d'artifici a càrrec dels festers i festeres del Crist. I la jornada continuarà a les 10 de la nit amb les albaes, amb inici a la plaça Major. I en finalitzar hi haurà una degustació, ai mare, de pastes i dolços a càrrec de les ames de casa d'Agullent i després danses populars a la plaça Major a càrrec del grup de danses i cultura d'Agullent. Demà, 9 d'octubre, Agullent celebrarà una mocadora a la sala multiusos amb activitats per als xiquets i xiquetes durant el matí. I a l'una i mitja començarà un passacarrer des de la plaça Major que donarà pas a una mascleta.
1: I d'Agullent passem a Llutxent, perquè allí demà a les 10 i mitja de la nit l'avinguda del poliesportiu acollirà un correfoc a càrrec de Els Dimonis Ratolins, amb foc, pólvora i, com no, moltíssima tradició.
0: I de Llutxent a Aielo de Malferit, Cristian Verdú és el seu alcalde i ens convida a les festes del 9 d'octubre.
4: Celebrem el 9 d'octubre a Aielo de Malferit. Cultura, tradició, música i esport per a viure el Dia de la Comunitat Valenciana. Este dijous, 8 d'octubre, a les 7 i mitja de la vesprada, vos esperem al pati del Palau de Malferit per a l'acte institucional i el lliurament de la distinció de fill predilecte a Llorenç Barber i Colomer. Un homenatge amb la participació d'artistes i agrupacions musicals i de danses. L'entrada és lliure. I a continuació, espectacle pirotècnic a la plaça del Palau. Divendres 9 d'octubre arriba el trofeu de raspall al trinquet d'Aielo de Malferit. A les 10 i mitja del matí, partida d'exhibició dels jugadors de l'Escola Esportiva de Piloto. I a les 11 i mitja, Marcos i Raúl contra Dani, Simón i Moisés. Este 9 d'octubre viu el nostre dia, el Dia dels Valencians, a Aielo de Malferit. Vos esperem.
0: Gràcies, alcalde. I d'Aielo?
1: A Castelló de Rugat. Allí, avui dijous, continuen els actes de la festivitat del 9 d'octubre. A les 8 de la vesprada, des de l'auditori, començarà la cercavila de la Unió Musical Benicadell i, en acabar, a la plaça 9 d'octubre, hi haurà un castell de focs artificials. I demà divendres, 9 d'octubre, a les 12 del migdia, des de l'Ajuntament, començarà una cercavila amb els gegants i nans de Sueca.
0: A Quatretonda se n'anem ara, perquè avui, a les 6 de la vesprada, la rondalla de Quatretonda oferirà un concert a la plaça del Sant Joans. L'actuació forma part del programa València és Música de la Diputació de València dins de la línia de subvencions a agrupacions musicals de 2026. On anem ara, Carmen?
1: Anem ara a Montavernera. Allí, demà, 9 d'octubre, la celebració començarà a les 12 del migdia amb una cercavila des de la plaça de la Conquesta a càrrec de la colla de la Morralla fins al Parc Jaume I. Allí es farà una ofrena d'una corona de llorer al Monument Fundacional de Montaverner. A continuació, el grup de danses oferirà una actuació i es farà un vi d'honor. La jornada servirà també per commemorar els 750 anys de la mort de Jaume I. A més, des de l'Ajuntament es repartiran senyeres perquè el veïnat pugui celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana, que, per cert, crec que ja s'han acabat.
0: Ja s'han acabat, ja.
1: Crec que sí, jo no he arribat a temps. Jo que em volia una.
0: Hem de parlar l'alcalde. Anem a Benicolet, que demà 9 d'octubre, evidentment, té activitats previstes. A les 12 del migdia hi haurà una cercavila pels carrers dels municipis, del municipi amb les dolçaines, el tabal i els cabuts de la Font de la Falsia. Durant el matí, l'Ajuntament també repartirà els tradicionals rotllets valencians d'anís i mistela. Ui, mare. La programació continuarà dissabte amb les paelles populars. M'agrada molt el Benicolet, eh? M'està agradant molt.
1: Ai.
0: A partir de les 12 del migdia, música en directe amb José Saxo i xocs infantils. A les 2 hi haurà un dinar de germanor amb les paelles. I a les 4 i mitja, a veure si vos sona, actuarà el grupo Eñe.
1: Mira, Ivan.
0: Ahí estarà. I a continuació, està tot, en tota la comarca, està. I a continuació hi haurà disco mòbil. L'Ajuntament recorda que les paelles només podran elaborar-se al carrer de la cooperativa. Important això, per favor.
1: Cuidado en això. Bueno, i es queden dos poblets menudets que també continuen en la celebració del 9 d'octubre, a Otos. Demà, a les 12 del migdia, hi haurà un passacarrer de dolçaina i tabal, acompanyat per la colla La Vall Blanca, i també Terrateig celebra este 9 d'octubre amb activitats per a tots els públics. A les 11 del matí hi haurà una mocadora amb cabrossos i dolçainers. A les 2 i mitja, paelles a benefici de les festeres del Crist, al Palau, amb un preu de 15 euros. I a les 5 de la vesprada, el Palau acollirà jocs tradicionals per a tot el poble.
0: I estos són, estes són les activitats que tenim nosaltres ara mateix a estes hores, a la una del migdia i 19 minuts. Però si trobem més, evidentment, escoltareu tota la informació a l'hora 14 i després a la nostra web i a les nostres xarxes tindreu tota la informació.

0: I acabem este carrusel d'activitats previstes per este cap de setmana, per al 9 d'octubre. Acabem a la Pobla del Duc, on ens quedarem un poc més de temps, perquè el municipi celebrarà durant tot el pont, durant tot l'aqueducte, que dic jo, una nova edició de la Fira Comercial i Gastronòmica que havia de tindre lloc el cap de setmana passat i va ser ajornada davant la previsió de pluges intenses. La fira obrirà demà, coincident amb el 9 d'octubre, i continuarà fins diumenge als carrers del centre del municipi. Anem a xerrar en els pròxims minuts amb Vicent Gomar, que és l'alcalde de la Pobla del Duc. Vicent, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com estem?
0: Molt bé, benvingut al programa, gràcies per estar amb nosaltres. Clar, el canvi de dates s'ha deixat només una setmana per reorganitzar la fira. No sé si heu pogut conservar tota la programació, etc. Conta'ns.
1: La veritat és que estem molt contents perquè sí que s'ha pogut programar algunes coses que han hagut de canviar, sí. Però bàsicament el fort de la fira s'ha entès. ¿Vale? Hem entès és la gent que està exposant, els expositors, i totes les activitats paral·leles que fem per a la fira, bàsicament s'han mantès. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual estem molt contents. Ha sigut un poquet jaleo, claro. Com dius tu, esta setmana... però al final tot aconseguit i tot endavant.
0: Fantàstic. Per a qui encara no coneix la fira, però ja són de nou edicions en la d'enguany, què va trobar? Què trobarà a partir de demà quan arribi al centre de la Pobla del Duc, Vicent?
1: Bé, la veritat és que trobarà en primer lloc pues, una àmplia quantitat d'expositors, ¿vale? Tant d'expositors locals com de fora del poble, uh-huh. que exposaran els seus productes, un ambient espectacular... i arrel i junten la fira, pues, nosaltres és una activitat per a tots els públics, de pas xiquets, per majors, i un poquet es tindré, pues, bàsicament, pues, aprofitar este fin de setmana, com ja dius tu, aprofitar el fin de setmana, aquest pont, la gent que no pugui viatjar, pues, té així una manera de passar el fin de setmana de categoria, uh-huh. i bàsicament passar un dia... passar veure l'ambient, veure les activitats, hi ha un programa molt ampli des de exposicions musicals, cuentos per xiquets, exhibicions de Monte i Doma, mm-hmm. vull dir, hi ha una ampla varietat de productes i de serveis va poder passar un dia espectacular. Un dia o el fin de setmana.
0: Claro, o el cap de setmana, efectivament. Dèiem nosaltres que per estos motius de tindre que ajornar coincidix amb el 9 d'octubre. Jo no sé si a més d'esta fira heu preparat alguns actes més específics per commemorar la festa de les valencianes i dels valencians.
1: La veritat és que ho teníem programat d'antes, però ja bàsicament no podem sol a paro, entonces claro. Me pareixia un poquet excessiu ja, ¿vale? Entonces, pues, bàsicament, mos sentem en la fira, i aquest canvi de dates, ¿vale? I bàsicament això, nosaltres fer estos dies i poc més, vamos, a efectes del 9 d'octubre, pues, felicitar a tots els valencians, òbviament, farem un escrit, una comunicació, però també és de veres que tots els pobles fem actes i justament enguany ha coincidit per motius, ja t'he dit, perquè em van retrasar la setmana passada i per motius que és que són, doncs pareixem-me com una exageració tornar a fer un acte més, ¿vale? Uh-huh. I entonces, pues, ja ho deixarem per l'altre dia, ja està.
0: Parlant de la fira comercial, clar, és que una fira comercial ha d'omplir els carrers, això és obvi, això és aixina, però també generar negoci, no? Com repercutix la fira, ja que portem de nou edicions amb esta d'enguany, com repercutix este cap de setmana en els establiments locals que no disposen d'un expositor propi?
1: Pues tens l'exemple de que són 10 edicions.
0: Clar, clar.
1: 10 edicions vol dir que la gent que ve, la gent del poble, dinamitza el poble, dinamitza les tendes, dinamitza a tot el negoci local, val? Que és una aposta també municipal de dinamització de lo local, per dir-ho així, no? Val? Perquè és de veres que cada dia és més complicat a nivell de pobles xicotets, les tendes, i això és una forma de dinamitzar, de buscar nous clients, uh-huh. i de fet, la quantitat de fidelitat, entre cometes, d'eixir en aquesta fira pues, és molt alta, perquè la gent està molt contenta, disfruta bé, ofereix els productes, ven, ¿vale? Té una rentabilitat, i a més, pues, això, passa uns dies fantàstics, vamos. Uh-huh. I ja t'he dit, de 9 edicions, per nosaltres és molt important, i aquesta seguretat de que la gent repeteix, con lo cual, si repeteix és que ha anat bé.
0: I que continue, per molts anys.
1: I continue, exacte.
0: Saps o sabeu quina procedència té habitualment el públic, més enllà de la gent que del poble? El públic que visita la fira, fins a quin punt aconsegueu atraure persones de fora de no del poble només, sinó de la Vall d'Albaida?
1: I si el nostre objectiu és que vingui a tot el món, vamos,
0: clar.
1: Però que per la meva experiència personal, que puc comentar-te, jo t'he expuesto de tota la vaida a vaida. La gent que té... És el que estem comentant. Si tinc un xiquet i vull fer ja un espectacle, doncs pues aprovecho, veiem l'espectacle, veiem el conte i de pas podem anar a voltar a la polla. Vale? Això fa la gent pues, més propera de la nostra vaida a vaida. I ja dia si és un punt d'encontre, en realitat. És molt difícil dir un poble, no. Bàsicament, jo, la gent que jo veig ven de tots els pobles.
0: Clar.
1: I ja te dic, i el tema és el que estem comentant, ixe acte, ixe teatre, ixa... No, que vaig a veure-ho i de passo, vale?
0: Clar,
1: o vaig a veure la fira i veig l'espectacle, vull dir, i com és lliure tot,
0: sí.
1: Vale? I hi ha una varietat impressionant, i a totes les hores, mentre tu pots organitzar-te, pues vaig a veure el teatre, vaig a veure aquesta exhibició, i de passo me vaig a veure la fira.
0: La programació completa on podem consultar-la, Vicent?
1: Pues la pàgina web de l'Ajuntament, està... Vale? I evidentment m'han costat refer-la perquè bàsicament m'han canviat les fetges,
0: sí.
1: I, bueno, i està pública, la pàgina web està, la programació.
0: En la web de
1: l'Ajuntament. Així han fet folletos nous, sí, perquè la gent pugui tindre'n, sí. I ara farem un poc de difusió perquè pugui plegar.
0: Clar que vale? Sí. Preguntes que me fan gent, a lo millor, quan arriba una fira d'aquestes característiques, sempre em diuen, val, però l'accés, hi ha indicacions, hi ha aparcament, com està la cosa?
1: Nosaltres fem el que és el poble, sí. tot el que és la ronda, no hi ha ninguna dificultat d'aparcament, d'aparcar.
0: Val. Perfecte.
1: No tinc mai ninguna dificultat. Hi ha una... O sigui, està molt propet des del lloc de parques, contra el lloc de parques, fins a la fira.
0: Fantàstic.
1: Fantàstic. Pobles xicotes tenen això.
0: Clar, sí, tenen ventatges també. Anem acabant ja, però jo crec que ens queda recordar que serà demà divendres, dissabte i diumenge, esta fira comercial i gastronòmica de la Pobla del Duc, amb diferents activitats i, per supost, tots els expositors, etc. I només em queda, Vicent, que convides a la gent que està escoltant ara mateix Ràdio Ontinyent i que vull ganar.
1: Home, pues, evidentment, estan tots convidats, tant de les persones de la Vall d'Albaida, que puguen disfrutar un ratet en la Pobla. Dir que la Pobla és un punt de trobada, és un punt de molt de comerç, va? També poden disfrutar de la gastronomia, que és important, va? Per passar el dia.
0: Sí, sí.
1: I també pues, tindran pues, això, cultura, un poc, ja t'he dit que hi ha actes alternatius per a poder passar un dia superagradable, un dia o dos dies o tres dies superagradables.
0: Doncs,
1: i sí, per supost, en l'acolliment de tots els comercials i del nostre poble, claro.
0: Vicent Gomar, alcalde de la Pobla del Duc, que vagi molt bé el cap de setmana i tornarem a parlar. Una abraçada molt forta.
1: Gràcies per vosaltres per fer un poc de difusió després d'aquests canvis de fetge i a tot insistir que a tot el que tinga no tinga un viatge programat que després tenen tots molts viatges programats i fora, però així està la Pobla del Duc per atendre-los i per passar un fin de setmana de categoria.
0: Gràcies, alcalde, una abraçada.
1: Molt bé, gent.
0: Adéu.
2: En la SER Hoy por hoy on tinyem Baida al Baida.
3: Atención, oferta de trabajo. Empresa de transporte con sede en Ontinyent busca incorporar chofer para el transporte de mercancías por carretera en ámbito nacional y comarcal, con carnet C y CAP en vigor. Se valorará experiencia en grúa autocargante para realizar trabajos a nivel comarcal. Las personas interesadas deberán llamar al teléfono 637 45 01 57. Repetimos teléfono, 637-450157.
4: Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad de Ontinyent y la comarca. Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, deportes y la vida de nuestra localidad en las páginas de Loclar. Infórmate con rigor y proximidad. Infórmate con Loclar.
5: Torna Malferit, la segona edició de la Fira del Vi i la Gastronomia a Hielo de Malferit. Este dissabte, 10 d'octubre, a partir de les 12 del migdia, t'esperem al Passeig de l'Eixample. Vine a tastar el millor vi de la terreta i la millor gastronomia local amb 14 cellers, música en directe, DJs i batucades. Un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Hielo de Malferit i la VEP. Vine a tastar, gaudir i celebrar Malferit amb nosaltres. T'esperem al Passeig de l'Eixample.
6: Ay, vengo de ver a Isabel. Y no sabes lo bien que huele su casa.
7: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Vila Hermanos.
6: Ah, tienen

0: Jo crec que si una secció d'aquestes característiques és necessària en una ràdio com la nostra, en Ràdio Ontinyent Ser, en un dia com avui és més necessària si cap. Per què? Perquè estem a la vespre del 9 d'octubre i la secció de la que estem parlant és la de Paraula Viva amb Manolo Requena. Manolo, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Miguel.
0: Benvingut.
1: Una setmana més.
0: Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Tinc raó, no? Jo crec que en un dia com avui, que és vespre del 9 d'octubre, jo crec que guanya protagonisme una secció en la que parlem de la nostra llengua.
1: Home, recordem que el valencià sempre diu que de la festa, la vespre.
0: Correcte, ¿verdad? Correcte.
1: I és important sempre, eh? Ja comencem en un refrany i en una frase feta molt valenciana.
0: Molt bé.
1: Però sí, avui ja han començat els actes, una part institucionals que ha organitzat l'Ajuntament d'Ontinyent i que fa un ratet, fa una estona, sí, a les 12 del migdia, s'ha fet el lliurament de segons premis a l'ús del valencià en el comerç local.
0: Ja tenim premiats?
1: I han estat... Ja tenim premiats. Dos premiats per a la modalitat 1, el premi a l'ús del valencià per a la retolació de materials. Uh-huh. El primer premi ha sigut per a... Tralarà SL, és una escola infantil i una empresa d'animacions, al mateix temps. I el segon premi ha estat per a Tenda Vins, distribució directa de licors SL.
0: Ah, molt bé.
1: Són els dos premis de la primera modalitat que han rebut el seu diploma i rebran la compensació econòmica que els pertoca per cada premi.
0: Uh-huh.
1: I en la modalitat 2, el premi per a l'ús del valencià aplicat a les noves tecnologies. Així tenim tres premis. El primer premi per a 3 mesos, estudi d'arquitectura, societat limitada. El segon premi per a Paula Sánchez Fillol, de l'Òptica de Paula, que a més a més està d'aniversari.
0: Des de veres.
1: I el tercer premi per a Fotoflash 2, per a l'empresa d'audiovisual.
0: Molt
1: que
0: bé.
1: Ja du molts anys de ser el poble.
0: Molt bé.
1: I no res, felicitar tots els que han participat, perquè ha quedat gent fora, evidentment, no? Són premiats, hi ha altres participants, però continuar animant, perquè la llengua al comerç és una ferramenta importantíssima, o és important en tots els àmbits, però el comerç, que cada dia obre les seves portes a ser Ontinyent,
0: sí,
1: que ho fa en valencià, és molt, molt, molt important per a la nostra llengua.
0: Doncs sí, jo anava a dir enhorabona als premiats, però no només als premiats, sinó enhorabona a tots els participants
1: en aquesta segona
0: edició, perquè jo crec que és per a celebrar que la gent utilitze el valencià en els seus comerços. I jo crec que les paraules d'esta setmana, també la llista de paraules també ve molt completa, no, Manolo?
1: Sí, perquè he intentat fer un recull de paraules relacionades directament en la commemoració que fem.
0: Uh-huh.
1: I vull començar pel nostre topònim. Tenim un nom de poble preciós, documentat des del segle XIII, des de la mateixa arribada de Jaume I de l'exèrcit de Jaume I, perquè el rei no hi ha constància que visitara Ontinyent, que és Ontinyent, no?
0: Ontinyent.
1: Una de les formes històriques que té una documentació medieval antiquíssima.
0: Uh-huh.
1: Després de formes com Ontinyano i l'Ontinyan àrab, el trobem ja a partir de 1249 d'una manera habitual, i això el fa un topònim valencià que quan en 1982 va haver la possibilitat de triar com volíem que siguera el nostre poble, va ser l'única possible. El cronista d'aleshores, Alfredo Bernabéu,
0: sí,
1: el va documentar molt bé en un llibret que el podeu trobar al Servei de Publicació, s'ha comentat l'altre dia, que parla dels títols, dels honors, de la bandera i del nom del poble, i és Ontinyent. I m'agradaria fer un recordatori perquè continuem, i des de l'oficina estic enviant cartes a alguna empresa o a alguna institució,
0: sí,
1: que oblida que el nostre únic nom des de 1982, el 8 de febrer de 1982, va ser publicat al butlletí oficial de l'Estat, que l'únic nom oficial de la nostra Vila Reial, de la nostra ciutat,
0: és
1: Ontinyent. I vull, des d'ací, animar la gent, que només utilitza, perquè les coses, el nom de tot allò que diem és molt important.
0: Totalment d'acord.
1: De la mateixa manera que a nosaltres ens agrada que em diguin Manolo o Chimo, doncs el nostre poble, l'únic nom que té és Ontinyent. Un nom preciós que remunta a una etimologia d'un Antonius llatí, de la qual ja podem parlar un altre dia. Però volia fer aquesta primera ressenya d'un nom propi, perquè també és important tindre en compte. I al mateix temps explicar un concepte molt rapidet, que és el de Vila Reial.
0: Sí, per favor.
1: Documentat per Jaume I el 26 de novembre de 1255. Això significa que el rei, quan decidís anar eixamplant la seva conquesta, que no reconquesta, un altre concepte que la història ha posat molt... no es tracta de reconquerir res, sinó
0: d'ampliar
1: territoris, sí. Clar. Quan arriba així, com havia fet a Xàtiva, en 1244, decidís que aquestes viles, Xàtiva i Ontinyent, siguin viles reials, perquè se les queda per a ell. És a dir, els impostos es paguen directament al rei, però, a més, van a participar directament de la vida política i tindran representants a les Corts Valencianes, quan el rei les convoca. I això és molt important també saber-ho. I d'ahir la tradició que parlava. El dia 9 d'octubre, a les 11:30, ballarà, i també en els balls processionals de la Puríssima del Corpus, està aixint en la resta de balls, l'àguila d'Ontinyent, no?
0: L'àguila,
1: sí. En forma antiga, àliga.
0: Àliga.
1: Una forma preciosa del valencià medieval.
0: Sí, sí.
1: Una figura de la cultura festiva i tradicional d'Ontinyent, i una figura molt simbòlica, perquè dins de la tradició valenciana representa sempre poder, majestat i autoritat, i sempre formarà part de les celebracions més importants. Per això parlem de les festes de la patrona canònica, l'única patrona que té Ontinyent, que és la Puríssima, del desembre, i el Corpus, és una festivitat tan important en el calendari.
0: Que bo.
1: I d'ahir em quedaria parlar-vos d'aixòs conceptes que vos he dit. El terme conquesta, no? Un terme històric que simplement significa incorporació. I el que va fer el rei, en el nostre cas, el 9 d'octubre, va ser entrar, i ara ho explicarem un poc en l'efemèride més detalladament, a la ciutat de València, de manera que representava que havia incorporat la capital, la ciutat més important, València, a la Corona d'Aragó, que era el seu territori administratiu en aquell moment. En una visió, per part de Jaume I, que ja comentàvem l'altre dia, molt moderna i molt... No semblem que estem en el segle XIII, en tot el que significarà, per exemple, una altra paraula relacionada en tot este vocabulari, que són els furs.
0: Home.
1: El conjunt de lleis i privilegis històrics del Regne de València, que el rei va donar de seguida que anava, va entrar a València, de manera que li donava la seva manera d'entendre la legislació, i que avui hi ha un grup molt important de juristes valencians intentant recuperar. L'Associació Cultural de la Nostra Terra, no fa massa, va col·laborar per a dur una conferència molt interessant del Centre Cultural,
0: en
1: què aquest grup de juristes explicaven què significava per als valencians poder recuperar aquests furs, que avui estarien perfectament vigents si no hagueren estat derogats per Felip V, per els famosos decrets de nova planta.
0: I que van estar així, José Ramón Xirivella, si no me
1: efectivament,
0: enganye,
1: sí, els vau entrevistar
0: vosaltres. Va estar així a la ràdio, per cert, que recomana un article molt interessant que ha publicat el propi José Ramón i els juristes valencians a València Plaza, parlant d'este 9 d'octubre i parlant dels furs una vegada més, on, entre altres coses, recorden que no és una cosa anecdòtica i que no són unes lleis anecdòtiques, que van més enllà de tot això.
1: Efectivament. I quedaria només una paraula que vull dir, que és la famosa paraula senyera, no?
0: Home,
1: i Ontinyent és Vila Reial i té la bandera del rei. Per això la nostra bandera, la bandera que tenim sempre l'Ajuntament, la pròpia, Joan Fuster dia que no és la mateixa, sinó que és l'única bandera.
0: És que això, és clar, està així, i tu ho saps, està així dels últims dies molt colació i en aquest debat absurd que de tant en tant apareix.
1: Discutir de llengua, de bandera i d'himnes, això és un tòpic valencià al llarg de la història, quan no se sap com afrontar els problemes i com parlar de veritat de les coses com cal.
0: I així t'ha a relluir la frase que acabes de dir tu de Joan Fuster, que és que és l'única, és la que tenim, és la que hi ha.
1: És la que tenim, és la mateixa que tenia el rei, és el penó de la conquesta que encara es conserva.
0: Clar.
1: Tradicionalment, no se sap si exactament és això, però de l'època és el que es conserva a l'Ajuntament de València, i n'hi ha un penó molt clarament, quatre barrat, perquè són les marques
0: de la senyera del rei.
1: És la senyera del rei. Fantàstic. Bé, amb això tenim totes aquestes paraules per a commemorar el nostre 9 d'octubre.
0: Molt bé.
1: Pel que fa al refranyer, Jo en tinc quatre que em fan molta gràcia. No? La primera diu: qui té terra i no la veu, se fa pobre i no s'ho creu. No cal explicar res. No. Jo crec que els refrans són...
0: són molt clars.
1: Sentències són populars clars. I diuen el que diuen.
0: Sí, senyor.
1: A cada terra, el seu ús, i a cada casa, el seu costum. Més clara aigua, podem afegir nosaltres.
0: Sí, senyor, més clara aigua.
1: També diuen que cada terra fa sa garra i cada poblat sa manera de parlar. Un altre, molt interessant.
0: Sí, senyor.
1: I per últim, jo afegiria un molt actual, no? I diu que cada casa és un món. I nosaltres hauríem de preocupar-nos pel nostre més immediat, no? I a partir d'ahir, no per ser localistes o per ser... sinó per entendre que és molt important saber qui som per poder compartir, no?, este món i entendre tota aquesta diversitat que ens hauria de fer treballar tots ja a una.
0: Totalment d'acord. Totalment d'acord. No afegiré res més del que acabes de dir. Ja tenim els refranys. Què més?
1: Pues anem a l'efemèride.
0: Vinga, va.
1: I avui anem a parlar... He posat junts l'apartat de l'efemèride i de la literatura.
0: Sí.
1: I per a parlar del 9 d'octubre jo me'n vaig a un fragmentet que t'he passat, no?, que és el moment en què en el llibre dels fets, la crònica dictada pel mateix rei, pel rei en persona, per Jaume I, descriu com va entrar a la ciutat de València. Si poses una miqui de música, podem...
0: Escolta.
1: El fragmentet. E quan veiem Nostra Senyera sus en la torre, descavalcam del cavall e miram vers Orient. E ploram de nostres ulls, e besam la terra per la gran mercè que Deus nos havia feita.
0: I què és el que acabes de llegir?
1: Este és un dels passatges més coneguts del capítol 282 del llibre dels fets de Jaume I, que correspon al moment culminant de la entrada del rei a València el 9 d'octubre de 1238, que és el que es commemora el 9 d'octubre. Ja vaig explicar fa dos programes, la vespre de Sant Miquel, que la capitulació de València havia estat el 28 de setembre, la vespre de Sant Miquel, per això Sant Miquel tan important. I en este fragment, Jaume I es diu, jo l'he llegida en el valencià medieval en què va estar redactada, que quan va veure la senyera Isada en la torre, va baixar del cavall i es va girar cap a l'Orient, imagineu-vos aquest sentit religiós que té l'Orient, penseu que allà està Terra Santa, allà estan els llocs sagrats, va plorar, va besar la terra, atribuint el triomf a la mercè de Déu, i és un passatge que destaca perquè és una de les escenes en què el rei es mostra absolutament una persona amb sentiments, com ho ha demostrat moltíssim i al llarg de la crònica, de la qual recomana la seva lectura. Hi ha edicions actualitzades molt interessants de les quatre cròniques, però sobretot aquesta del llibre dels fets de Jaume I. Pensem que la senyera es baixar abans de l'entrada de Jaume I a la ciutat, i que el 9 d'octubre esta escena el que reproduís és que el rei encara està fora de la ciutat i la veu i confirma que la ciutat de València ja està absolutament rendida, i ell entra en tota la cancelleria reial i en companyia de la seva dona Violant d'Hongria, que ha participat directament en la capitulació i en les reunions del setembre, per a la ciutat de València. Sap que la reina va jugar un paper molt important.
0: Exacte. I moltes vegades molt oblidat.
1: Sí. I el text aquest no utilitza la paraula en el sentit modern, sobretot quan parla de senyera, de bandera d'una comunitat autònoma. La nostra senyera, que ell està dient, és l'ensenya del rei, és a dir, el signe que identifica la seva autoritat. En valencià antic hi ha una manera de dir a la senyera que és drap.
0: Drap.
1: Que avui, té el drap per als exèrcits, el que tenien eren draps.
0: Ostres,
1: també.
0: Clar.
1: I que la tradició identifica amb aquella senyera que avui es coneix com el penó de la conquesta i que es conserva a València, d'acord?
0: Sí, senyor.
1: No es té la constància que això siga exactament, però és molt important. I vull destacar això descavalcant, plorant i besant la terra. Una successió d'accions que va augmentant intensitat, com la conta el rei i com els copistes la posen al paper. no? Esta acumulació parla d'este caràcter emotiu i simbòlic de l'escena, que és un dels més importants de tota la, de tot el llibre dels fets, perquè conta exactament com va passar. D'acord?
0: Que bo.
1: Diu que el valor de la frase rau en això, no? No és només una descripció militar, sinó que és el testimoni personal d'un rei, davant d'un canvi polític i territorial transcendental. I ell ho sap i sap com fer-ho.
0: Que bé, que bé. I hem d'acabar, Manolo. Com acabem?
1: Hem d'acabar i tots acabem. Acabem avui també amb música dedicada al 9 d'octubre. Una cançó que es diu València, 9 d'octubre, on el cantautor Pau Alabajos, cantautor de Torrent, que tu coneixes segur, sí, que molt bé, que va començar la seva trajectòria cantant pels carrers de València i en l'any 2004 va publicar el seu primer disc, Futur en venda, i amb una música que combina sempre temes socials, culturals, polítics. És un gran defensor de la nostra llengua, de la cultura valenciana, per això volia dur-lo avui a l'antena de la SER, de Ràdio Ontinyent, i també ha musicat moltíssims poemes com el que escoltàvem la setmana passada.
0: Exacte.
1: Una de les cançons més conegudes és este que escoltarem ara, de València, 9 d'octubre, en la qual transmet que els valencians tenim una identitat, tenim una història i una veu pròpia. Hem de recordar d'on venim, com hem fet ara, expressar-nos sense por i participar activament en la construcció del nostre futur. Per això, no és simplement una cançó sobre una festa el 9 d'octubre. És utilitzar com a símbol una data de reivindicació col·lectiva, d'identitat, de memòria i de transformació social.

0: 15.000 persones.
1: Sona Pau Alabajos, amb esta cançó, esta recomanació que ens deixa, com sempre, per acabar i per a finalitzar esta paraula viva, Manolo Requena. Manolo, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres este dia, esta vespre del 9 d'octubre. I com que demà no estarem, feliç 9 d'octubre per a tu i per a tots. Una abraçada molt forta.
2: Igualment, moltes gràcies i feliç 9 d'octubre a tota la nostra audiència, que sé que cada dia ens sentem més.
1: Gràcies, amic, una abraçada.
2: Gràcies, una adeu. Abraçada.
0: És tan fàcil contagiar-se de l'eufòria dominant. Bastirem els nostres somnis sense por a flaquejar.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: Torna la cita més esperada. Del 2 al 4 d'octubre, viu la de nou Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 2 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc del 2 al 4 d'octubre. No t'envergues! Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·laborin la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i València Turisme.
5: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: La Vall d'Albaida es prepara ja per a celebrar demà el 9 d'octubre, el Dia de la Comunitat Valenciana, amb una programació marcada pels actes institucionals, la música, les tradicions valencianes i activitats per a tots els públics. Carmen Úbeda, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: Diversos municipis han preparat cercaviles, danses, partides de pilota, actes de reconeixement i propostes festives tant avui com durant la jornada de demà. A Ontinyent, els actes institucionals seran demà, a partir de les 11:30 del matí a la plaça Major, amb dalses, dolçaines i el tradicional Ball de l'Àguila. Des d'allí començarà una cercavila fins al Palau de la Vila, on se celebrarà el ple extraordinari i es lliuraran els guardons d'enguany.
2: Entre els reconeguts està el rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, Ontinyent Rural, l'Assemblea Docent de la Vall d'Albaida, la ciclista Sofía Rodríguez, l'empresari José Vicente García i l'hostaler Juan Robledillo. També hi haurà fins diumenge activitats de dansa contemporània a càrrec de Prismàtica. Àlex Borrell és el regidor de Cultura.
3: Espero que tinga bona acollida i també és una aposta clara d'Ontinyent, del govern d'Ontinyent en la dansa, sabent que tenim tantes ballarins i ballarins que els encanta el món de la dansa, així que volem complementar aquestes activitats amb este festival de dansa que esperem que tinga molt bona acollida.
1: A l'Olleria, la gala del 9 d'octubre serà avui, 7 de la vesprada, al Teatre Goya, amb reconeixements a persones i entitats del municipi i als millors expedients acadèmics. Demà, a les 11, hi haurà una partida de raspall. L'alcalde és Ramon Vidal.
4: Les activitats que hem programat en motiu del 9 d'octubre a l'Olleria han sigut un contacontes a la biblioteca de Jaumet a Jaume I, a la biblioteca municipal. També hem programat com a eix central per primera vegada la gala 9 d'octubre que celebrarà el dia 8 de vesprada.
2: I anem al Ball d'allí, demà hi haurà missa, entrada de bandes de música, interpretació de l'himne d'Albaida i a la vesprada entrada extraordinària de moros i cristians que acabarà amb una macrodisco mòbil. Ramiro Coll és el regidor de Cultura.
5: Demà, dia de la Comunitat Valenciana, és el Ball d'allí, celebrem el dia de la Comunitat Valenciana com no es podia celebrar millor. A les 10:30 del matí tinguem el que és l'entrada de bandes, les millors bandes i peces que es poden interpretar. I a partir de les 4:30 de l'esprà serà l'entrada de moros i cristians amb la seva capitania, dels maseros i dels califes.
1: A Benigànim el matí estarà dedicat a activitats familiars i a partir de les 12:15 se celebrarà la processó cívica, seguida d'una dansa del grup Arrop i Tallaetes.
2: A Aielo de Malferit, avui a les 7:30 es lliurarà la distinció de fi predilecte a Llorenç Barber i Colomer. Demà la jornada continuarà amb partides de pilota valenciana. Cristian Verdú és l'alcalde.
6: Cultura, tradició, música i esport per a viure el dia de la Comunitat Valenciana. Este dijous, 8 d'octubre, a les 7:30 de la vesprada, vos esperem al pati del Palau de Malferit per a l'acte institucional i el lliurament de la distinció de fill predilecte a Llorenç Barber i Colomer. Un homenatge amb la participació d'artistes i agrupacions musicals i de danses. L'entrada és lliure.
1: A Bocairent, avui a les 8 de la vesprada, el Teatre Avenida acollirà la gala dels premis. Demà hi haurà música, xocolatada, cercaviles i activitats infantils amb el descobriment d'una placa commemorativa pel 750 aniversari de la mort de Jaume I.
2: A Agullent, avui hi haurà Correllengua, Castell de Focs, Albaes i danses populars. Demà la programació continuarà amb una mocadora i una mascleta.
1: A Llutxent, demà a les 10:30 de la nit, Correfoc a Castelló de Rugat se celebrarà una cercavila de la Unió Musical Benicadell i un Castell de Focs, mentre que demà hi haurà una cercavila amb els llegats i nans de Sueca.
2: A Quatretonda, avui a les 6 de la vesprada, la rondalla oferirà un concert. A Montaverner, demà hi haurà una cercavila fins al Parc Jaume I, una ofrena al Monument Fundacional, danses i un vi d'honor.
1: A Benicolet, demà hi haurà cercavila amb dolçaines, tabal i caputx, a més de repartiment dels tradicionals rotllers valencians.
2: A Otos, un passacarrer de dolçaina i tabal i a Terrateig, mocadora, paelles i jocs tradicionals completaran la programació del 9 d'octubre a la comarca.
1: Toca parlar de les obres del túnel de l'Olleria, perquè en resposta a la sol·licitud formulada per l'Ajuntament d'aquesta localitat, l'Àrea de Conservació i Explotació de València del Ministeri de Transports informa que les obres que s'estan realitzant al túnel de la Set tenen un termini previst de 6 mesos.
2: A més, a petició de l'Ajuntament, Conservació s'ha compromès a mantindre informat al municipi davant de possibles alteracions o desviaments del trànsit que puguen tindre lloc a causa de les actuacions, amb l'objectiu de minimitzar les molèsties al veïnat.
1: La Generalitat també està duent a terme treballs ordinaris escenaris de manteniment i conservació en dos ponts d'Ontinyent, el pont del Rei, a la CB650, i el pont de la Baronia, a la CB660. Es tracta d'actuacions destinades a mantindre aquestes infraestructures en bones condicions i també garantir la seguretat dels usuaris.
2: En el pont del Rei, els treballs ja han finalitzat i han inclòs reparacions puntuals, neteja de vegetació i dels sistemes d'evacuació d'aigües. Mentrestant, al pont de la Baronia continuen les tasques de conservació i consolidació de l'estructura amb regulacions puntuals del trànsit quan és necessari. La Generalitat destaca que són treballs habituals de manteniment per evitar el deteriorament dels ponts i allargar la seva vida útil.
1: Agafem aire i parlem d'una intervenció policial a l'Olleria, 2:25.
7: Torna la cita més esperada. Del 9 al 11 d'octubre, viu la Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 9 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc. Del 9 al 11 d'octubre. No t'ho perdes. Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·labora en la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i València Turisme.
8: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
1: La policia local de l'Olleria, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, ha intervingut aquest diumenge al matí en una discussió protagonitzada per tres persones després de rebre l'avís del veïnat. Segons ha informat l'Ajuntament, els agents van acudir després que diversos veïns alertaren que s'estaven trencant botelles de vidre pel carrer i gots en un establiment hostaler de la localitat.
2: Posteriorment, una de les persones implicades va ser detinguda després de que un veí alertara els agents que es trobava trencant els espills retrovisors de diversos vehicles estacionats al carrer. Des de l'Ajuntament han destacat la importància de la col·laboració ciutadana per facilitar la intervenció dels cossos de seguretat davant situacions d'aquest tipus.
1: Ens anem fins a Benissuera perquè este diumenge s'estrena el bar Els Babies, el nou espai de trobada del municipi després de la licitació de la gestió del bar municipal.
2: La inauguració serà este diumenge 11 d'octubre a partir de les 6 de la vesprada amb activitats infantils, música en directe i sopar. L'Ajuntament anima el veïnat i habitants d'altres pobles de la comarca a participar en la jornada. Yolanda Úbeda és l'alcaldessa.
9: La gent dels pobles propers i els veïns i veïnes també d'ací que corresponguen bé i que ens acompanyen i ens ajuden també a portar avant a terme, no? El somni d'esta xica que seria pues, portar un bar fent tot tipus de gastronomia i oferint coses diferents que potser pues, no tinguem per ací.
1: I l'Ajuntament de Bocairent ha presentat la programació de l'edició número 19 de la Fira de Comerç, que se celebrarà els dies 17 i 18 d'octubre. La fira comptarà amb prop de 40 estants d'artesania, productes de proximitat i gastronomia.
2: La plaça de l'Ajuntament serà l'epicentre d'un cap de setmana amb música, espectacles familiars, cultura popular, tallers, exposicions i visites. Com a novetat, enguany també s'incorpora el mercat municipal amb tallers infantils i parades al carrer. L'objectiu és afavorir l'afluència de veïnat i visitants i convertir el cap de setmana en un dels més actius de l'any al municipi.
1: I també destaquem que la Fira Comercial i Gastronòmica arriba finalment aquest cap de setmana a la Pobla del Duc, després d'haver-se ajornat una setmana per les previsions de pluja i els avisos meteorològics. La fira se celebrarà divendres, dissabte i diumenge 9, 10 i 11 d'octubre, amb la participació de 46 expositors. Durant tres jornades, el municipi combinarà comerç, gastronomia, artesania i productes de proximitat.
2: El programa inclou també actuacions musicals i de dansa, activitats infantils, degustacions, una ruta pels refugis antiaeris, una passarel·la de moda i una exhibició de muntura i doma de cavalls. Escoltem les paraules de Vicent Gomart, l'alcalde.
10: La veritat és que estem molt contents perquè sí que s'han pogut programar algunes coses que han hagut de canviar, però bàsicament el fort de la fira s'ha entès. ¿Vale? Hem entès la gent que està exposant, els expositors, i totes les activitats paral·leles que fem per a la fira, bàsicament s'han mantès. Estem molt contents, ha sigut un poquet jaleo esta setmana, però al final tot aconseguit i tot endavant.
1: I on tenen jaleo és Albaida. Avui, per exemple, tenim missa en honor a Sant Lluís Bertran a les 8 de la vesprada, nit de l'olla a les 11:30 i a mitjanit macrodiscomòbil a l'avinguda a la fira. Demà és l'entrada de Moros i Cristians. Els esports en tercera federació, este dissabte l'Ontinyent 1961 visitarà el camp del Crevillente Deportivo a partir de les 5:30 de la vesprada. També dissabte a les 5 la Geneta rebrà l'Acero.
2: En la Lliga Comunitat el Benigànim jugarà dissabte a les 6 de la vesprada al camp de Tavernes de la Vall Digna.
1: I a la nostra Copa Deportivo Ontinyent Banyeres, Aielo, l'Alcúdia de Crespins dilluns, dimecres al Baidense Llutxent i dijous l'Olleria Agna. Huista de Guàrdia Ontinyent la farmàcia del Salvador, a la Vall d'Albaida la farmàcia d'Agullent. És dijous, és 8 d'octubre. Que passen bon dia i unes molt bones jornades festives.
11: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
12: 2:30, 1:30 en Canarias, ni en el Ayuntamiento de Madrid, donde la oposición ha forzado el minuto de homenaje a Mari Carmen, silenciando sus intervenciones.
13: Porque nosotros no participamos de estrategias de confrontación y de estrategias electorales. Para Mar Madrid, el Partido Socialista, Mari Carmen no es una persona cuya memoria haya que honrar, sino un señuelo electoral. El minuto de silencio que ha hecho la izquierda ha durado 40 segundos. No sé ustedes.
12: La Asamblea de Madrid, donde la oposición ha tenido que salirse al atrio del Parlamento Regional.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3:20, donem inici a Ser Deportivo, ara sí a Ràdio Ontinyent, ara sí a la SER, en aquesta jornada de dijous. Som molt pesat, però recorde, tant demà com dilluns no tenim programa. Per això avui toca fer la prèvia d'un cap de setmana interessant, amb més partits dels que estem acostumats, però amb activitat, eh? Cal fer la prèvia d'on tinguem 1961 Crevillente Deportivo, amb Rubén Sanz, amb Alberto Osorio i amb l'entrenador del Crevillente, amb José Manuel Mas. També de la Genet, amb Pablo Carbonell i amb el jugador Joan Gallego. I també parlar del Benigànim. Ja saben que Rueda va decidir deixar a un costat la banqueta del Benigànim a la jornada d'ahir. Coneixerem més coses per part de Pep Llopis, membre de la junta directiva del Benigànim. Tot això i més ho anem a comentar en una estoneta. Molt a destacar, molts esdeveniments extraordinaris i molta informació a Ser Deportivos. Fins ara.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, del futbol, després us conté. Avança poliesportiu. Perquè Ivan Esparza juga este diumenge al Trinquer de Benissa, 5 de la vesprada, amb Brisca, representant de l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent, front al trio de la Llosa de Ranes, format per Montaner Montparler i Marco Octavi. Una victòria assegura la seva estada en les semifinals de la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, la major de les sorts. Per altra banda, en el món del bàsquet, l'ESE Tontinet visita l'EAD d'Infante a Múrcia, dissabte a les 5 de la vesprada, per la segona victòria consecutiva en aquesta temporada de tercera FEB. Recorden que es va guanyar al Costera Sur 91-77. I també vull recordar-los que el triatleta ontinyentí Héctor Tolsà participa este diumenge 11 d'octubre en la Euro Triathlon Cup de Tenerife, una prova de distància esprinta. Bueno, avui que anem a tindre el nostre programa de l'Ontinyent 1961, anem a parlar amb Rubén Sanz, amb l'entrenador del Crevillente Deportivo José Manuel Mas, i amb el capità, amb Alberto Soro, que ha complit 2 partits amb la samarreta blanquinegra. Per altra banda, parlarem de la geneta amb Pablo Carbonell i també amb Joan Gallego, futbolista del conjunt del Regit. I per altra banda, tancarem amb Pep Llopis per parlar de la situació actual del Benigànim. Agafem aire i us contem més coses. Ens centrem ja en la prèvia.
2: Ay, vengo de ver a Isabel y no sabes lo bien que huele su casa.
3: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Vila Hermanos.
2: Ah, ¿tienen outlet?
3: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Vila Hermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Vila Hermanos Cerería, en el polígono La Costera de Atxeneta d'Albaida.
0: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: Bueno, cal contar-los els horaris que tenim per al cap de setmana, també les classificacions, per a posar-nos un poquet en context del que tenim a hores d'ara per a seguir de La Vall d'Albaida, que disputen partits este cap de setmana. Després ja ens centrarem en la prèvia tant de l'Ontinyent 1961 com de la Geneta i la situació actual del Benigànim. En la tercera divisió, grup 6è, tercera federació, millor dit, recordar-los que demà tenim 3 partits. Torre, Hèrcules B, 12 del migdia, 6 de la vesprada, Utiel, Llevant B, i 6 i mitja, Vila-real C, Bunyol. Dissabte, Espanyol de Sant Vicent Roda, a les 5 de la vesprada, a la mateixa hora, la Geneta rep a la 0, i l'Ontinyent 1961 visita el Crevillente Deportivo a les 5 i mitja en el Juan Fran Torres. Diumenge, 11 i mitja del matí, Torrevieja, Atlético Saguntino. A la mateixa hora, Torrellano Soneja. I tanca la jornada un Eldense B, Vall d'Uixó al nou Pepico Amat. Gran partit el que tenim, eh? Pel que fa a la classificació, el Villarreal C és líder amb 12 punts, la Vall d'Uixó segon amb 11, Torrent amb 10 punts, tercera posició, quarta per al Llevant B. Bueno, quarta no, millor dit, podem dir que està en la 8a posició el Llevant B, però té un partit menys, eh? Cal recordar-ho. Quarta posició per a l'Hèrcules B, 5a per al Roda. Per altra banda, l'Ontinyent 1931 suma un total de 6 punts i ocupa la posició número 11, i la Geneta ocupa la posició número 15 amb un total de 4 punts. Per altra banda, la Lliga Comunitat del Grup Sud, Olímpic, Alberic, Sucemart, demà a les 12 del migdia, 5 i mitja, Xavi, Redoban, 5 i mitja, Gandia, Tàder, i 8 de la vesprada, Independiente, Alicante, Calp. Estos 4 partits, demà. Dissabte, Novelda, Unión Cablewol, Benidorm, a les 12 del migdia, i a les 6 de la vesprada, Tavernes, Benigànim, al municipal de Tavernes, dissabte del 2 d'octubre, a les 6 de la vesprada. Tanca la jornada el diumenge un Almoradí Santa Pola a les 11 i mitja i a les 12 un Rayovense al Cira. Pel que fa a la classificació, líder és el Benidorm amb 13 punts, segona posició per a l'Olimpi de Xàtiva amb 11 punts, tercera per a l'Alcira i el Berix Sucemart. Recordar-los que l'Alcira encara té pendent d'aquest partit davant el Gandia. El Benigànim amb 4 punts ocupa la posició que el manté en el fil entre el descens i la permanència, ocupa la posició avant penúltima. 14 de 16, el Benigànim a hores d'ara. Per altra banda, a la nostra Copa ja s'han disputat molts enfrontaments, però per als nostres, la jornada de la nostra Copa començarà el diumenge 11 d'octubre amb un Banyeres Deportivo Ontinyent. Dilluns, allà a l'Alcúdia de Crespins, al Juan Bataller a les 4 de la vesprada. Dimecres, al Baidense Llutxent, 8 i quart, al Beniati. I dijous, Agna, Lolleria a la Sud, a les 8 de la vesprada. En la tercera divisió de futbol sala, cal recordar que Lolleria a la Vall d'Albaida va perdre 1-0 davant el Maristas València en un partit que es va disputar a les 8 i mitja de la vesprada. Lolleria a la Vall d'Albaida, ja amb el seu partit disputat, ocupa la posició número 13 amb un total de 6 punts en el seu casillera. I per tancar, l'ESE Tontinet, cal recordar que juga este dissabte davant la d'Infante a Múrcia a les 5 de la vesprada, segona jornada de la tercera FEB. I toca parlar de l'Ontinyent 1931.

0: Ser Deportivos, Ontinyent, La Baida Albaida. Tomás Marín.
1: Partit interessantíssim, el que tenim al Juanfran Torres. Recorden, dissabte 5 i mitja a la vesprada, Crevillente Deportivo, Ontinyent 1931. Amb la necessitat imperiosa, crec, de llevar-se aquesta espina, doncs, tan dura que va ser la derrota davant el Villarreal en l'últim minut amb aquesta errada de Juanmi Muñoz. Jo crec que, al cap i a la fi, això del futbol també va de resiliència, no? De relaxar-se, de mantindre el cap tranquil i de com no posar el focus en el pròxim partit. Perquè errades, qualsevol fa. Qualsevol fa. I és una realitat, eh? No cal enganyar-se. No cal enganyar-se. Bueno, el partit del Villarreal em deixa una lectura positiva pel que fa al Clariano, pel que fa a jugar com a local, perquè els equips van a tindre que suar moltíssim. És negativa perquè a cap i a la fi perds. És molt positiva per la reacció de l'equip al primer gol de Cervera per al Villarreal C, perquè l'equip va ser un autèntic vendaval des d'eixe minut fins al final de l'enfrontament. Fou un autèntic vendaval. Clar està que no vaig a fer cap tipus de probabilitat o de casuística d'alineació per al partit del pròxim dissabte, perquè no encertem ni una, això el primer, i perquè hi ha molts canvis en l'11 tipo de Rubén Sanz. Tenim clara la línia de darrere, això crec que és una realitat absoluta per a tots, amb Jorge García, amb David Micó, amb Pau Sánchez, amb també Iñaki Pardo. El dubte està en si jugarem en 5 defenses o en 4, perquè ahir podria entrar en eixa alineació Jorge Ruiz per darrere, però Jorge Ruiz a hores d'ara està jugant un poc més avançat en els últims partits. Per altra banda, crec que Pulsera també serà titular, Carlos Mas també ho serà, Antonio Moreno també, i per la resta, a saber. Per ahir tenim a Osoro, a Juanan, a Guille Andreu, a Andreu. Això és bo, perquè hi ha competitivitat. Tot ja que dir-ho. Bueno, en esta prèvia anem a parlar amb tres protagonistes, amb Rubén Sanz, amb Alberto Soro i amb l'entrenador del Crevillente, amb José Manuel Mas. Però abans vull contar-los la prèvia del partit d'este dissabte i vull que escolten aquestes declaracions per a Ràdio Ontinyent de Rubén Sanz, l'entrenador, això ens contava. Buenas tardes, Rubén.
2: Buenas tardes, Tomás. Bueno, el equipo al final lunes estaba jodido, ¿no? Es normal, creo que hicimos muchas cosas bien para llevarnos la victoria. Al final el fútbol a veces es injusto y bueno, pues al final por un error ahí puntual nos vimos sin ningún punto. Bueno, conociendo un poco a José Mas, creo que y espero un equipo competitivo. Es un equipo que se ha reforzado bien con nombres de nivel en la categoría. Montejo, Hinojosa, bueno, tiene perfiles que ya conocemos de años anteriores, que tienen, como he dicho, mucho nivel. Y bueno, espero un Crevillente que intente ponernos las cosas difíciles, que intente pues, saltarnos hacia adelante, atacarnos campo rival, intentar someternos, sobre todo con muchas rupturas y bueno, pues ya te digo, esperamos un encuentro difícil, he competido y iremos con nuestras cartas a poder ganar allí. Bueno, hoy ya hemos visto un poco lo que quieren hacer o lo que pensamos que va a hacer Crevillente, a partir de ahí pues seguir con nuestra identidad, pero automatizar cosas para poder enfrentar a ese momento sin balón, a ese momento con balón. Y bueno, con la mentalidad muy clara de que tenemos que ir allí y hacer un buen partido. Como te he dicho, tiene perfiles de gran nivel. Montejo es un goleador, al final esas situaciones de

0: esta idea y esta identidad que tenemos, vamos a estar muy cerca de ganar todos los partidos. Y ya te digo, vamos allí con mucha hambre, con muchas ganas, con mucha ambición y a por los primeros tres puntos fuera de casa. Cada salida es un partido diferente. Sabemos que en casa nos podemos hacer muy fuertes porque con ayuda de la afición creo que vamos a ser un equipo muy fuerte, pero en casa al final tenemos un equipo joven, valiente, con una mentalidad, un equipo preparado para afrontar pues estas salidas y bueno, ya te digo, haciendo partidos como el del otro día creo que estaremos cerca de ganar. Chimo sí es verdad que sigue con molestias, arrastra molestias, veremos si llega o no, creo que todavía le va a quedar un poco. Ogusu también esta semana ya está con el fisio, el otro día, el día antes del partido, notó hay una molestia en el psoas. Bueno, veremos a ver si puede entrar en convocatoria y ya te digo, los demás preparados para una nueva batalla. Esperamos un partido competido, un partido donde, bueno, pues allí también la afición apriete, ¿no? Es un perfil como el nuestro aquí de casa, es un estadio donde va mucha gente a verlo también. Y ellos, sí es verdad que vienen una semana en la que han tenido parón porque tenían varias bajas, veremos a ver si siguen con bajas, si llegan con todos esos jugadores disponibles, pero esperamos un partido muy competido, un buen rival, la verdad creo que va a ser un buen rival y que cuando, según vaya pasando la jornada creo que estará cerca de los puestos de arriba y ya te digo, vamos a competirle de tú a tú como venimos haciendo y con muchas ganas.
1: Ja han escoltat la prèvia del míster, de Rubén Sanz. Volem fer parada en el vestuari i veure com estan les sensacions, no?, de cara al partit d'aquest pròxim dissabte. I ho fem saludant a un dels capitans de l'Ontinyent 1961, Alberto Soro, que a més va estar notícia en el partit davant del Villarreal C, perquè va sumar el seu partit número 200 amb la samarreta blanquinegra. Alberto, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Tomàs.
1: Enhorabona per tots els partits, eh? Quin número?
2: Sí, gràcies. La veritat que va ser sorpresa, eh?
1: Ostres, no vas caure?
2: No, a veure, sí que mon pare sí que m'ho porta més al dia, però no sabia exactament si era contra el Villarreal, si eren de 6 partits. Hòstia. I això, i Juanma m'ho va dir. Bueno, m'ho va dir Javi Richard.
1: Ostres, imagina.
2: Em va dir, enhorabona, eh? Jo, che, de què? I em va dir, no, que has arribat a 200. I va, pues mira, vaig enterar allí.
1: Una data bonica, la veritat, una data bonica. Bueno, parlant un poquet ja de lo que és el futbol, com esteu en el vestuari després d'aquesta partida davant el Villarreal C?
2: Pues bé, però sí que els primers dies sí que un poc tocats, perquè al final va fer molts esforços, va fer mèrits pa guanyar, i al final, pues mira, acabes perdent, però bueno, hem de quedar-se en el que hem parlat aquests dies del treball, de que l'equip va mereixer guanyar, però bueno, ara estem en ganes de poder sumar de 3 fora de casa, sinó que això és la intenció esta setmana.
1: Uno, com es lleva això del cap? Tu, Osoro, vamos, portes tota la vida jugant a la piloteta. De segur que t'has vist en alguna d'estes. Com es lleva això del cap?
2: Sí, pues a veure, sí que el mateix dia sí que estàs un poc mal. El mateix diumenge sí que no pots pensar, intentes pensar en altra cosa i no pots, però ja una vegada és el dilluns, almenys jo, ja ho veus d'altra forma, i ja pues, el fet de també anar a entrenar, pues, xerres, parles en uno, parles en altre, i veus diferents punts de vista, ja més o menys el poses a entrenar i ja sí, com a que se te'n va. Però sí, és de veres que el mateix dia sí que ho portes, almenys jo sí que m'ho enduc a casa, però el dia després ja ve.
1: Alberto, com estàs portant, bueno, sobretot este inici de temporada, ja anem a començar este dissabte la jornada número 6 de la competició, i respecte a altres temporades estàs agafant un rol diferent, has jugat partits com a titular, has jugat partits com a suplent, com estàs vivint tu este inici de temporada?
2: Pues a veure, sí que és de veure, no vaig a mentir-te, que jo vinc de jugar i jo el que vull és jugar, però bueno, intentar acceptar si ara estic en este rol, però bueno, intentar ajudar l'equip de la forma que siga, que jo al final el que vull és jugar la major quantitat de minuts, però bueno, igual que jo estem tots, així que tampoc és qüestió de mirar molt per aquest aspecte, però bueno, dins la part que em toca, intentar donar-ho tot i ja està, i no n'hi ha més.
1: I es toca guanyar este cap de setmana fora de casa, no? Jo crec que ja es toca, eh?
2: Sí, perquè si vos es partís també en roda sí que és de veres que vam tindre tramos que no vam estar bé, però tampoc vam mereixer, a mi, una derrota.

0: is here and to you.
1: Tomás Marín.
2: I com bé saben, una altra de les divisions del futbol valencià que no para este cap de setmana, que no fa pont, és la de la Lliga Comunitat. Concretament tenim allí el Benigànim, que es desplaçarà al camp del Tavernes. Sempre ho recordo, però com és tan bonic recordar-los que d'ací no res ja tenim la Copa del Rei i jugaran davant del València. És a dir, que el Benigànim s'enfrontarà contra un de rivals a destacar, d'aquest grup sud de la Lliga Comunitat. Bueno, la notícia ja la van escoltar ahir al nostre programa, i la desvinculació de José Manuel Rueda del Benigànim, ja saben, per decisió pròpia del propi entrenador. Clar, sorprèn. Jornada 5. Ja parlàvem amb ell el dimarts i la sensació, doncs, no era d'acomiadament com a tal, cal dir-ho, però sí que és de veres que eixe 0-6 davant l'Olímpic d'Iniciativa va fer que en el cap de rueda, doncs, passarem moltes coses. Moltes coses parlarem amb ell, la setmana que ve al nostre ser deportiu on tinguem la vall del Vall d'avui, perquè ja no ens dona temps. Però clar està que tenim un dubte urgent en relació a qui s'assentarà a la banqueta el pròxim dissabte a les 6 de la vesprada a Tavernes, com estan les coses a Benigànim a hores d'ara, després d'aquesta derrota, i volem saludar a Pep Llopis, que és membre de la junta directiva del Benigànim. Pep, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, Tomàs, pues, molt bona vesprada. Bé, de moment bé, tirant avant tot.
2: Doncs bé, ens alegrem. Ja cal treure solucions a qualsevol tipus de problema. Avui, que en comptes, com has viscut esta setmana des d'aquesta partida davant l'Olímpic? Què ha passat? Com ho heu vist des de la perspectiva del Benigànim?
3: Pues a veure, el partit pues, va ser, pues, com es pot dir, un desastre. Una impotència molt gran. L'equip no va estar a l'altura. En cap moment, sí que és de veres com millor. Bueno, haver-hem manat amb 0-1, que m'ho van fer un gol que no és imparable. Entonces, bueno, haver-hem manat amb 0-1. Al descans ja haurem pogut, però clar, l'equip estava per mi a l'inici de la segona part, ho hauria de fer 4 o 5 canvis, l'equip s'afona en 2 minuts molt són 2 gols i cau en tocha terra. L'equip no va competir, no va córrer, i quan això passa en un partit de futbol que es produeix aquest tipus d'ambient, aquest tipus de desgana, pues, es tradueix en el que va passar aquest dia en Benigànim. Molt trist, perquè és penós que un equip perga per aquest resultat tan avoltat. Però, bueno, alguna vegada ha passat, l'any passat va passar també, si no recordo mal, en Torrevieja. I a partir d'ahir, pues mira, vam intentar solucionar el problema a poc, i és el que anem a fer ara també. Anem a donar una injecció de moral a xavals i a intentar ressorgir això de la manera que sigui.
2: Com vos comunica Rueda que se'n va?
3: Es va veure en contacte amb en Ramon i ho va fer per telèfon, vam quedar en ell, ens vam assentar i vam tindre una tertúlia, una xerraeta estrès, vam estar parlant de tot, del partit, de coses que ell creia que no estaven a l'altura, de justificacions que l'home posava que per ell no ho veia d'una manera lògica, i que després d'haver-ho pensat, pues, molt, pues, l'home va decidir deixar-ho. Entonces, mas ho vam intentar dir-li, comentar-li que era molt pront, però en realitat també és un punt a favor d'ell, que potser diga, pues, si em trobo a Xina i no veig en capacitat per aportar, o veig que els jugadors no estan per la llavor, el que vull dir-li, i ara és principi temporal, pues quizás ara sigui el millor moment per a poder prendre aquesta decisió. Entonces, nosaltres, com l'home tenia la decisió totalment presa, nosaltres pues, vam acceptar la decisió de Rueda allà, no podíem fer altra cosa.
2: Vull preguntar-te pel futur. Com estan les coses a hores d'ara? Qui s'assentarà en la banqueta davant del Tavernes?
3: Pues davant de la banqueta del Tavernes ja tinguem l'entrenador. Tinguem un xic que estava en el Muro l'any passat, que li diuen Mario Méndez, de Xaraco de Gandia, i en companyia d'ell ve Cristian a ajudar-li. Entonces, pues, hem decidit per aquest entrenador i anem a veure què passa, i anem a veure si treballant i canviem un poc la mentalitat dels xavals, retornem a l'equip on toca.
2: Per altra banda, ja ha entrenat, ja ha conegut el grup, o farà al llarg d'aquests dies que es queden de cara al partit davant del Tavernes?
3: No, ell té avui. Ell iniciarà a esperar el primer dia, vindrà avui a entrenar l'equip, entrenar avui i demà divendres, i de cara al partit de Tavernes pues, anem a intentar tramitar-li la licència o la fitxa, que és molt difícil perquè avui és dijous i donen hasta una hora i s'han de presentar algun paper que altre, com sempre, sí. La burocràcia que es diu. Sí. Entonces, por igual, si no puguem aconseguir el poder fer-li el que és la licència o la fitxa, pues, pues acompanyarà a Tavernes i des de lo que va, pues mira, estarem nosaltres en l'equip el dissabte en Tavernes.
2: Mm. Guanyem en Tavernes el dissabte o com estan les coses, Pep? Com ho veus?
3: A veure, el que va passar esta setmana és un cas esporàdic. Això de quan en quan passa algun equip, no tan avoltat, per supost, perquè va ser molta volta, però a veure, el Benigani competeix en Calpe, Joan Calpe, i si no haguessin segut per unes modificacions, unes coses que van passar en la segona part, guanyant 0-3 en la primera part. Vull dir, l'equip va competir. L'equip va ja contra una vegada d'un equip teòricament dels importants del sí. grup, i li guanyem. Juguem en Redoban i tinguem moltes més ocasions sí. vosaltres per a guanyar el partit i mos fem un gol en pròpia porta. Sí. Vull dir que l'equip no ha donat unes sensacions de no competir clar. Cap de partit, vull dir-te, que l'únic partit que ha passat el que ha passat és el de l'Olímpic. Per tant, jo crec que l'equip, ara, de veres, tinguem alguna baixa que altra, important, però jo crec que l'equip anirà a Tavernes i anirà a donar a tot, i per què no ha de guanyar? Cal que puguem guanyar, per supost que sí, i ells també ens poden guanyar amb nosaltres. Però jo crec que serà un partit en el que l'equip tornarà a competir, que és lo important per un equip. A part de la qualitat, que és molt important, és que quan l'equip visca a jugar, visca a enganes i que competisca el partit.
2: Totalment.
3: Clar que sí que puguem guanyar.
2: I esperem que passi el que acabes d'esmentar, que aconseguim ixe mestre, que em vindria d'allò més bé per a recuperar ixa mentalitat i com no que continue, que torni l'equip a competir i que es lleve ixe malson que va passar el passat cap de setmana. Pep, com sempre, un plaer xerrar amb tu i res, com no, molta sort pues... a partir del dissabte.
3: Pues moltes gràcies per haver contactat i quan vulguis ja saps si estem.
2: Igualment.
3: Vale, gràcies, adeu. Tomàs. Adéu, adéu.
0: I un sorpresón. Me voy a parar ahí. Y mañana quedamos, mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo a las 3 en este Ser Deportivos. Gracias por estar. Hasta mañana. Adiós.

0: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, és dijous 8 d'octubre, estem en la vespera del dia dels valencians i les valencianes, dia de la comunitat valenciana. De seguida anem amb l'entrevista d'aquesta vesprada, en la qual anem a conèixer una notícia important per a la ciutat d'Ontinyent, per al món fester associatiu, per al món cultural de la ciutat. Abans, un consell i donem la benvinguda al convidat d'aquesta vesprada.
3: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
4: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
2: Anem amb l'entrevista d'esta vesprada, però primer anem a escoltar un àudio.
5: Com a consellera de Turisme, vull expressar la meva satisfacció per la declaració d'interès turístic autonòmic concedida a les festes de la Puríssima d'Ontinyent. Una celebració amb més de 4 segles d'història que reflecteix la riquesa cultural de la nostra comunitat. Esta distinció reconeix la singularitat de manifestacions com el cant dels angelets, el bou en corda i la processó del 8 de desembre, junt amb danses i figures tradicionals que formen part de la identitat d'Ontinyent. Amb esta resolució, reforcem el valor turístic i patrimonial d'unes festes nascudes de la devoció a la Immaculada i que avui continuen emocionant i unint tota la ciutadania.
2: Com no, donem les gràcies a la consellera de Turisme, Marian Cano, per aquestes declaracions realitzades per a Ràdio Ontinyent. Doncs avui parlem d'aquestes celebracions de les festes de la Puríssima d'Ontinyent, perquè avui hem rebut la notícia de que la Generalitat Valenciana ha resolt favorablement la sol·licitud perquè siguin declarades festes d'interès turístic autonòmic, les festes patronals de la ciutat. Una distinció que reconeix el seu valor festiu i cultural i que arriba després de que l'Ajuntament d'Ontinyent presentara a petició de l'associació el passat mes de juliol tota la documentació requerida. Tenim esta vesprada amb nosaltres al president de la Junta de Festes de la Puríssima, Juan Antonio Tortosa. Enhorabona. I què és el que tens que dir a aquesta notícia i al que acabes d'escoltar que ha dit la consellera?
6: Pues, primer, bona vesprada. I l'únic que puc dir és gràcies i moltes gràcies. Agraïment a l'Ajuntament, que és el que ha fet la presentació d'esta petició, que vamos, considerem des de la Junta de la Puríssima que era algo que reclamàvem des de fa molt temps. Creiem que les festes de la Puríssima devien de tindre ixe reconeixement i ixe nivell, ixa importància. Per tant, ha sigut la feina d'un equip de molta gent que ha disposat de moltes hores de treball per a poder aconseguir tota la informació i tot lo necessari per a poder arribar a aquest punt.
2: Com apuntava la consellera Marian Cano, són unes festes que daten de fa molts anys i doncs tenen base, no?, per a fer aquesta declaració.
6: Sí, tinguem en compte que això arranca des de l'any 1662, i no estic equivocat. Entonces, bueno, creiem que necessiten un respecte i necessiten una valoració de lo que suposa un tesor històric que té la població, que té el poble d'Ontinyent, i que s'ha de reconèixer. M'entens? O sigui, que no és qualsevol cosa val a dir. O sigui, és algo que pareix que és molt important.
2: Què pot aportar a partir d'ara esta declaració? Pot ajudar a donar més projecció a les festes fora d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida?
6: Sí, per supost. O sigui, el fet de que unes festes tinguin ixe reconeixement, conforme molt bé has dit tu, ajudarà a que, d'una manera, la difusió i la... i el, i el, i el, i el, i el el poder projectar-se a l'exterior, a diferents poblacions, a diferents, hasta inclús hasta diferents províncies, perquè vamos, la Mariana durant tot, alrededor de tota la regió valenciana té molt de arraigo. Inclús també el que tenim nosaltres, el Bous en Còrdoba, en la regió valenciana també té molt d'interès. Per tant, perfectament creiem que això a nivell de tota l'autonomia devia de conèixer-se perfectament i que fora reconeguda.
2: Esta declaració arriba a poques setmanes de l'inici oficial de les festes de la Puríssima de 2026. De fet, el proper dissabte de 7 d'octubre arriba el putxero de la Puríssima. Parlem d'este acte, que és una jornada de germanor, no, Juan Antonio?
6: Sí, exactament. No té més pretensió que això. És un motiu per a... Jo sempre he fugit un poc del tema de que sempre la gent... festes de la policia, moltes festes de molta església i demés. Entonces és demostrar un poquetet que no, que dins d'unes festes religioses, per supost que són religioses, és la patrona, i s'han de respectar, però sempre cap un apartat lúdic. I este precisament és un motiu, diguem, que vas començar innocentment i vam veure que va arribar a tindre prou acceptació, perquè, vamos, és un rato en què s'han juntat la gent, molta harmonia, molta convivència, i entrem dins del joc de paraules, no? De que el dissabte és dia del putxero, de la cassola, del bou, i el diumenge el putxero de la Puríssima. O sigui, que entrem dins de... I això el que ens fa, d'alguna manera, també, és obrir-nos unes portes a cara a lo que és les festes de la Puríssima.
2: La festa del putxero de la Puríssima combina gastronomia, música i festa amb eixe dinar i el tardeo que hi ha després, i hi ha més sorpreses. Els tíquets estan a la venda a un preu de 35 euros per als adults i 15 per als xiquets. Estan a la venda en la tenda de Sali, en el estanc de Pius 12, en la peluqueria de Toni Rivera i en altres establiments, en carnisseria Amparín també, i també en la seu de festes de la Puríssima, no?
6: Exactament. O sigui, perfectament, demà, dissabte, després de la sabatina, estarem la majoria de la Junta allà en la casa per a tota la persona que siga interessada en acudir a este event per comprar les tíquets. A més, s'han proposat que durant tota esta setmana que ve, durant totes les dies de vesprà, a partir d'alrededor de les 7, 7 i mitja de la vesprà, estarem tots disponibles a la casa de la Puríssima per a rebre a tota la gent que pugui estar interessada en adquirir aquests tiquets i passar un bon rato en companyia de tots.
2: Doncs recordem que el putxero de la Puríssima serà el dissabte 17 d'octubre i serà el preàmbul de l'inici oficial de les festes de la Puríssima, un inici que serà una setmana després, el dissabte 24 d'octubre, amb la presentació del cartell i programa. Què es pot esperar d'aquest dia també, el 24 d'octubre?
6: Bueno, pues és un acte també molt interessant. Bueno, sempre que en qualsevol event, qualsevol associació que presenta el seu programa revista, sempre intentem que siga algo atractiu, agradable i que faça de comunicació a lo que serà la festa d'ahir en avant, no? Entonces nosaltres pues, no fugim d'això ni moltíssim menys. Lo que intentem és donar un acte que tinga el seu nivell per a que siga agradós a tots els espectadors i que al mateix temps potencie i que realce el que és la festa de la Puríssima que està per vindre. Doncs ahir pues, es farà un event així agradable, un poc així, un poc ambient a gusto aquells musicals, para que no es faça al millor tediós, no? Entonces, pues es farà la lo que és la presentació del cartell, que al fi i al cap això serà la imatge que va representar-nos durant totes les festes, eh? Per això té la seva importància. Dins d'això, pues, també sempre presentem al dissenyador per a que expliqui un poquitiu de quina manera s'ha inspirat per a crear esta obra gràfica. Després ja apareixerà l'home, Enrique Penedès, que és el que farà la presentació del propi programa revista, en el qual, pues, farà un desenvolupament, una explicació neta ràpida de cada un dels apartats d'aquest programa, inclús els que han participat en els diferents
2: articles,
6: correcte, que han participat en aquesta revista i tal. O sigui, ja esperem, aquest any, pues, hem intentat fer algun canvi, per tant, un poc d'imatge. I bueno, per lo que estic veient, he estat jo supervisant un poquetet, he vist un programa revista molt guapo, la veritat. I bueno, i després d'això, pues, ja pràcticament es projectarà el vídeo promocional de la festa, que també creiem que han potenciat per a millorar la imatge, que mos vindrà bé també ara tot això de
2: la declaració de festes d'interès turístic.
6: Correcte.
2: Autonòmic.
6: Encara que mos ha vingut així molt precipitat, però bueno, anem a veure si d'alguna manera això mos pot encara ajudar-nos una miqueta més.
2: Per acabar, Juan Antonio, què els diries als oients que estiguen escoltant-nos ara, els oients de Ràdio Ontinyent, per a que, doncs, o bé siga el dissabte 17 en el Putxero de la Puríssima, que recordem que tenen els tíquets a la venda, o bé durant la resta de programació de les festes de la Puríssima, doncs estiguen ahí.
6: Bueno, en principi l'acte este de la Puríssima, conforme ha dit antes, és un acte molt simpàtic, i a més, pues, després de lo que és el dinar, pues, tindrem lo típic, o sigui, uns detalls que alguns empreses i comerços han oferit sense ningú tipus de autoritzament, que això també, pues, fa un poquitiu de festeta i agrada molt, que si damunt te toca un detallet, pues, te'n vas a casa més content que unes pasques. Entonces, ja el dic, això és obrir les portes a les festes que estan ara per vindre. I bueno, ja el dic, aquestes festes, jo des de que estic un poc estic al càrrec de tot això, sempre intenté que aquestes festes, poc a poc, o inclús més de lo que són avui dia, s'obriguen al públic, a tota la població, a tot l'Ontinyent. És una festa patronal, per lo tant, hem de potenciar que això escampi i que siga d'agrado de la majoria de la gent del poble. En quant als actes, pues ja anireu veient, hi ha alguna sorpresa que està desenvolupant-se, que en el seu moment adequat ja farem la difusió adequada per a que este any estes festes, jo tinc, m'ha creat un lema, diguem, que estes festes siguin les festes del 2026, que siguin unes festes a recordar, i això és la intenció.
2: Doncs poquet a poquet, com deies, Juan Antonio, anirem parlant d'eixe programa de les festes de 2026. Avui ens toca, vos toca, i com tu deies, toca celebrar-ho junt amb tots els ontinyentins i ontinyentines, eixa declaració de festes d'interès turístic autonòmic de les festes patronals d'Ontinyent, les festes de la Puríssima. Novament, enhorabona a tu i a tota la Junta, i moltíssimes gràcies.

0: gestionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
1: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent. Moment d'anar amb la píndola d'opinió, la secció d'opinió, les veus de la Vall, avui amb José Luis Torro.
2: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la Vall.
3: Després, com estem del 9 d'octubre, no me s'ocorreix altra raó de comentari que allò de que el qui no té la vespre no té la festa. Bueno, pues comencem per celebrar ja el 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, dia del poble valencià. I en 1238, i això és el que es recorda tal dia com el 9 d'octubre, Jaume I entra en València i dona el pas important en el que seria la creació del nou regne. A Ontinyent, la conquesta encara tardaria 6 anys, va ser en 1244. Però el que importa en aquest moment i en aquest dia és destacar el fet de la festa en si mateixa. I jo crec que deixem-nos de picar baralles, d'enfrontaments i de mals rotllos i disposem-nos a celebrar el dia, el nostre dia, el dia de la Comunitat Valenciana, del millor modo que siguem capaços. Crec que és un bon moment per a reflexionar també sobre el que hem sigut i sobretot el que volem ser. Hem sigut i som un poble amb personalitat pròpia, en llengua pròpia, en símbols identificatius. I, en definitiva, el dia de la festa de tots els valencians té que ser un motiu de goig i de celebració, cada un com ho estime pertinent. Per tant, jo crec que els més de 5 milions i mig que ja som en la Comunitat Valenciana tenim raons per ara celebrar com cal la festa del 9 d'octubre. Per tant, des del Sénia al Segura, feliç dia del poble valencià, feliç dia de la Comunitat Valenciana.
1: Gràcies a José Luis Torró. Bon dia de la Comunitat Valenciana també per a tu, José Luis. Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
4: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Cap de setmana de plena tardor, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Es notarà, sobretot, en les temperatures nocturnes. Este divendres baixen les temperatures de forma acusada. Els cels aniran perdent nuvolositat amb les hores, deixant un dia de domini de ventorral, dia solejat. Dissabte veurem més núvols, farà més fred a primeres hores i ambient agradable al sol i les hores centrals del dia. Vents predominants de component sud variable. En qualsevol cas, ja el diumenge, pocs canvis, intervals núvols, golosos, vents variables i ambient, això sí, tardorenc.
2: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
1: Últims apunts de l'actualitat de proximitat. La Generalitat Valenciana està duent a terme treballs ordinaris de manteniment i conservació en dos ponts d'Ontinyent. En el pont del Rei, a la CB650, i el pont de la Baronia, a la CB660. Es tracta d'actuacions destinades a mantindre aquestes infraestructures en bones condicions i garantir la seguretat dels usuaris. En el pont del Rei, els treballs ja han finalitzat i han inclòs reparacions puntuals, neteja de vegetació i dels sistemes d'evacuació d'aigües. Mentrestant, al pont de la Baronia continuen les tasques de conservació i consolidació de l'estructura amb regulacions puntuals del trànsit quan és necessari. La Generalitat destaca que són treballs habituals de manteniment per evitar el deteriorament dels ponts i allargar la seva vida útil. Per cert que avui l'Ajuntament d'Ontinyent i el Col·legi d'Advocats de València han presentat al Palau de la Vila un nou servei de mediació per a facilitar el diàleg i la resolució de conflictes relacionats amb l'habitatge.

si ho faré per a nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.